0: Però és que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Cope Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
2: Molt bon dia, tenim ara 29 graus a Barcelona, 26 a Tarragona i a Girona, 27 a Lleida i 20 a Andorra la Vella. Això demostra que avui serà un dia calorós novament, una mica menys, això sí, al quadrant nord-est i al litoral, una mica més a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on es podran assolir els 39 graus. Els transports públics funcionen sense incidències i a les carreteres a la C31 a Badalona es manté el carril tallat sentit Barcelona per un accident que deixa 3 quilòmetres de retencions. I pel mateix motiu hi ha carril tallat a la C31C al Prat sentit a la capital catalana. A la C32 hi ha aturades entre Cornellà i Barcelona, sentit el Nus del Llobregat per un avariat que ocupa carril, i a la C58 a Montcada s'ha obert el carril Busbau per a tots els vehicles excepte camions per un altre accident d'entrada a Barcelona. A banda, hi ha aturades a la 2, la P7 al Vallès, així com a trams a totes dues rondes. Ho deixem aquí, la informació continua rere en Cope. Bon dia!
3: Este sábado, Europa se paraliza. Llega la gran final de la Champions. PSG-Arsenal. 90 minutos para tocar la gloria.
4: ¡Cómo mola una final!
3: Y el domingo, toda la última jornada de la Liga de Segunda. ¡Vívelo en COPE! En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez, Pierre Ifrade. Los números uno del deporte.
5: Movistar Plus tiene el plan libre.

0: doncs apa, que sembla que serà un cap de setmana d'altes temperatures, un cap de setmana d'estiu, i sé que estem arribant a final de curs i que tots ja en tenim ganes, i el temps potser en té més ganes que ningú, perquè ha arribat abans d'hora, molt abans d'hora, i hem escoltat que estem amb temperatures de juliol. Però estem al maig, sí que és el darrer cap de setmana de maig. Un cap de setmana i una propera setmana en la que hi haurà moltes activitats i t'expliquem unes quantes a l'Espai Groc. Mira, de moment t'explico que ahir obrim l'agenda cultural amb dues propostes destacades. Avui a les 7 de la tarda s'inaugura la sala Zona Zero l'exposició Les Plantes, Art, Ús i Patrimoni Cultural. És una mostra etnobotànica amb prop de 250 objectes tradicionals. L'exposició reivindica oficis i coneixements populars vinculats a les plantes i mostra com les plantes han estat essencials en l'artesania, la medicina, la cistelleria, els tints o el suro. Es podrà visitar fins al 11 de juliol, que potser no fa tanta calor, si seguim amb aquestes alteracions climàtiques. L'exposició també inclou visites guiades gratuïtes els dies 10, 15, 22 i 29 de juny. I també aquest mateix dissabte, o sigui demà, arriba el festival El Segre de Negre, i el tenim al pati de l'IEI amb una tarda dedicada a la novel·la criminal. A partir de les 5 hi haurà taules rodones, converses amb autors i signatures de llibres amb noms destacats del gènere com Anna Maria Vilallonga, Rafa Melero, Francesca Coll o Xavier Teros. Teniu totes les activitats a iei.cat, a la seva web. I amb nosaltres està la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
1: Bon divendres a tots i a totes.
0: I des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Bé, Maribel, marxem cap al CaixaForum, on segur que la climatització s'agraeix moltíssim aquests dies. Moltíssim, i l'exposició està climatitzada.
1: Sí, és
0: un refugi climàtic, mira, ja ho diem així, però és que déu-n'hi-do, hi ha certes hores del dia que fa una sensació de calor molt bèstia, per ser el mes de maig.
1: Sí. I a part, doncs, tenim l'avantatge, per dir-ho d'alguna manera, que ens trobem, doncs, en un lloc molt cèntric de la ciutat, i bé, doncs, entrar a CaixaForum Lleida, doncs, és un respir absolut, no solament per visitar, doncs, l'exposició Talking Brains programats per parlar, sinó també per passar, doncs, una estona, doncs, al vestíbul. El vestíbul és un lloc ampli, un lloc agradable, un lloc amable, que d'alguna manera, doncs, pots reposar davant, doncs, d'aquestes calors que ens han vingut, doncs, d'una forma, doncs, molt sobtada.
0: Sí,
1: no?
0: I tant.
1: Però bé, doncs, el nostre eix principal és l'exposició Talking Brains, programats per parlar. Arriba, doncs, el cap de setmana i és una oportunitat, doncs, per visitar-la. Recordar que el cap de setmana són uns horaris de màxima afluència, doncs, de públic a l'exposició, i per la qual cosa, doncs, el visitant es trobarà, doncs, a la sala la figura, doncs, del mediador, de l'educador, al qual, doncs, s'hi pot adreçar i el pot orientar, doncs, en la visita guiada. I també recordar que demà és dissabte i a les 6 de la tarda oferim, doncs, la visita guiada adreçada, doncs, al públic adult. És una activitat que té un aforament limitat a 20 persones i que és conduït, com deia, per una persona també, doncs, de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida, i ens permet, doncs, endinsar-nos en el contingut, doncs, d'aquesta exposició, que la tindrem, doncs, fins al dia 26 de juliol, i que explora, doncs, un seguit, doncs, d'idees clau, no? Entre elles, doncs, a mi m'agradaria destacar, doncs, tot i les diferències entre els milers de llengües existents, la facultat del llenguatge és única per tots els humans. L'exposició, en aquesta exposició, doncs, també podrem observar les il·limitades possibilitats expressives del llenguatge i els trets que distingeixen el llenguatge de la comunicació. També és una exposició que aprofundeix en com aquesta facultat omnipresent i compartida per tots els éssers humans va començar a evolucionar, i també se centra, doncs, en un fet cabdal, no? En què les llengües de signes reconegudes com a llengües de ple dret des de fa més de mig segle, i també al mateix nivell, són al mateix mateix nivell que les llengües parlades, amb dues expressions d'una mateixa facultat biològica, no? Uh-huh. I és una exposició que val a dir que és molt interactiva, molt participativa, que ha comptat amb l'assessorament de persones reputades, doncs, en aquesta matèria, i que d'alguna manera fa un tast en diverses disciplines: l'antropologia, la lingüística, la neurociència.
0: Mm-hmm. Molt bé, de cara al cap de setmana tenim una activitat, un taller al CaixaForum, tant amb dates de dissabte i diumenge, dissabte 6 de la tarda, diumenge 12 del migdia. Mm-hmm. És una activitat, un taller familiar a partir dels 4 anys, que és l'artefacte, el Mil Tentacles.
1: Sí, artefacte Mil Tentacles, que ja vam tenir l'oportunitat d'avançar-lo la setmana passada.
0: Té molt èxit aquest taller, eh?
1: Té molt èxit, perquè està pensat per nens i nenes a partir de 4 anys en endavant. És una activitat que té una durada d'una hora curta, per dir-ho d'alguna manera. Està conduïda per una persona de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida, i ens preguntarem què és l'artefacte. Pues l'artefacte és una obra d'art, un moble versàtil, és el material per aquest taller, no? És una obra creada per una artista molt reconeguda, que és l'Anna Irina Russell, que ha exposat en diversos equipaments culturals com la Casa Encendida a Madrid, el CCCB a Barcelona.
0: Déu-n'hi-do.
1: I d'alguna manera aquest element servirà com a font d'inspiració per crear aquest tentacle en aquest taller, no? Els nens i nenes podran augmentar-ne el volum, inflar la membrana que forma part d'aquest artilugi, o omplir-la d'aire, i bé, aquestes són
0: d'aigua, seria un xou allà.
1: Sí, seria un xou, no? I per crear aquest artefacte, que estarà format per mil tentacles.
0: Doncs a la web caixaforum.org/Lleida podeu agafar les entrades per demà dissabte a les 6 de la tarda o per diumenge a les 12 del migdia, és a partir de 4 anys. I després ens avancem al proper cap de setmana, que ja estarem transitant pel mes de juny, i ens n'anem concretament als dies 6 i 7 de juny. És un taller... Bueno, és un taller...
1: Estrella, si em permets. És un taller estrella, si em permets.
0: Sí, ho sé, anava a dir. És un taller que si ho veuen els vostres fills o filles i voldran anar directament, els pares, suposo que tenen les seves reserves. Sí. És l'Slime, que fa... O sigui, l'heu fet unes quantes vegades
1: Sí, l'hem fet en diverses ocasions.
0: I jo crec que exaurint sempre. Això t'estic parlant del cap de setmana vinent. Tenim... recalcant les hores d'aquest cap de setmana, dissabte 6 de la tarda i diumenge 12 del migdia. El de diumenge ja estan exaurides.
1: Sí.
0: El del dissabte encara en queden. L'Slime és aquella cosa viscosa.
1: Aquell fluid meravellós o moc fastigós. Sí. Aquest és el títol del taller, i en aquest taller descobrirem com es fan els slimes amb materials quotidians, no? Però ho farem aprenent-ho des de la vessant de la química, per poder esbrinar quines són les seves propietats tan curioses que tenen aquests elements, i com no, els nens i nenes podran jugar i també reproduir-los o fer-los un cop arribin a casa amb aquells materials quotidians que poden trobar molt fàcilment a les seves llars. Es tracta d'un taller adreçat a nens i nenes a partir de 6 anys. Val a dir, com dèiem, que no és una proposta nova de CaixaForum Lleida, sinó que és una proposta que l'anem replicant perquè té un èxit molt, molt important.
0: Els pares us hi acabareu posant també.
1: I tant.
0: Ja us ho dic.
1: I sí que és cert que la sessió del diumenge 7 de juny a les 12 està exaurida, però hi ha la possibilitat de fer-lo el dissabte 6 de juny a les 6 de la tarda, o bé ja ens anem una mica més cap enllà el dissabte dia 13 de juny a les 6 de la tarda, en el qual també queden localitats.
0: Déu-n'hi-do.
1: Poquetes, però encara en queden.
0: Molt bé, Maribel, gràcies.
2: COPE Lleida.
0: Doncs ara parlem de l'Auditori Municipal Enric Granados. Estaven sobre la web ja, auditorienricgranados.cat. Te'n vas al botonet de programació i allí se't desplegarà amb ordre cronològic totes les propostes de, que hi haurà a l'auditori. Ho dic perquè amb la Roser sí que a vegades avancem una o dues setmanes, perquè hi ha concerts que val la pena avisar-los amb molt temps perquè la gent no es quedi sense, però evidentment no t'explicarem tota la programació que ja tenen posada. La pots mirar, eh? auditoriumregionados.cat. Ho dic perquè si hi ha alguna cosa que et fa gràcia, doncs no et quedi sense, perquè hi ha unes activitats, Roser, que habitualment es repeteixen al cap de l'any, música relacionada amb el cinema, amb les bandes sonores, algunes orquestres concretes que tenen molta demanda. Quan ho veguis a la web, compreu ja.
3: Exactament. A més, amb referència a això que dius, dimecres vinent, de fet, presentarem el que és l'estiu en viu, tota la programació de la Regidoria de Cultura per l'estiu, pels mesos de tot el que és juny, juliol, agost, i allí podreu trobar totes les activitats. Us aniré anunciant també, sobretot pel que fa a l'àmbit de la música, però trobareu aquest llibret a partir del dimecres, a tots els equipaments, a la Regidoria de Cultura i en tants llocs, on allí podreu tindre tota l'agenda, de la mateixa manera que la tenim online, l'agenda per la Regidoria de Cultura, on trobeu totes les nostres activitats.
0: No se't pot escapar cap nom, ara així, sense voler?
3: Exactament.
0: Espereu
3: perquè sí, perquè podia, però no vull deixar-les escapar perquè són dues coses molt fantàstiques que es passaran al setembre i us tindré una mica, esperem a dimecres.
0: Molt bé, doncs mentre esperem a dimecres, ara si te'n vas a la web surt que avui mateix a les 8 del vespre tenim a la sala 2 Aïta Mon Amour.
3: Exactament. Tenim aquest duet format per la cantant marroquina Widad Njama i el compositor, productor, músic tunisià Khalil Epi, que formen aquest duet que ens portarà a l'auditori, un projecte musical absolutament contemporani, trencador, electrònic, però que es base i que té les seves arrels en una tradició que ve del segle XII marroquina, que són les aïtes, per això es diu Aïta Mon Amour, que cantaven les dones marroquines, guardianes de tot aquest llegat ancestral del món marroquí. És un concert molt especial, molt diferent, un concert de mediació per nosaltres, però també hem d'explicar també la història de la cantant, que avui tindrem la sort d'escoltar a l'auditori, a la sala 2, a les 8 del vespre, perquè aquesta noia, la Widad, quan va dir que volia dedicar-se a la música, fa uns anys, els seus pares la van fer fora de casa. Una dona al Marroc es vol dedicar a la música, exacte, el rap, que li... I llavors és una història de superació pròpia, d'estudiar moltíssim. Ha estat al Conservatori de Casablanca, ha estat a França fent estudis superiors, també és llicenciada. A més, una gran intel·lectual, està tema de la poesia de la dona marroquina, i ara, tornat al Marroc, a fer concerts, a ser la primera dona rapera del Marroc, i té molt, molt, molt prestigi actualment, però ha hagut de passar una història que, degut a que creu en ella mateixa, el seu projecte i el seu esforç, està on està ara, i també li donem la benvinguda avui a l'auditori.
0: Us queden entrades encara, però vaja, no badeu, auditoriumregionados.cat, allí teniu l'opció de comprar-ho, i si no, directament a les,
3: sí,
0: a les taquilles.
3: Sí, sí, dues hores abans obrim taquilla, com cada dia de concert, i em podreu trobar encara. Però si no, badeu, si voleu venir, i si no sabeu ben bé, no, esteu expectants, veniu i proveu. És una proposta molt diferent i jo penso que us encantarà.
0: Això avui. Demà dissabte tenim el Ritme al Cor amb veus.cat, a les 8 del vespre també, a la sala 1, sí, que també presenta una venda d'entrades notable, notable fregant l'excel·lent. Per tant, també, si ara estàs assabentant, ves directe a la web i compra les teves entrades.
3: Sí, el cor veus.cat, que és formació, una de les formacions residents de l'Auditori Enric Granados, ens presenta Ritme al Cor. Sota la direcció de Víctor Román Alós, com sempre, ens presentarà un espectacle per a tots els públics i tota la família que vulgui venir i assistir-hi, i si queden poques entrades, per tant, demà, també com dèiem abans, no badeu si voleu venir o si voleu triar una cadira especialment, tot i que el cor se sent bé, com sempre diu el Ricard, a sala 1, a tot lloc on estigueu.
0: Sí. Però això ho diuen els artistes que ja en tenen també, vull dir, sí, si no em voleu fer cas a mi... Però s'escolta bé a tot arreu.
3: Sí, sí.
0: Escolta, diumenge 7 de la tarda.
3: Diumenge 7 de la tarda tenim el darrer concert d'aquesta temporada amb la Franz Schubert Filharmonia. Ens ofereix un concert amb un programa molt, molt, molt bonic, és un programa excel·lentment triat, vull dir, si amb algú li volguéssiu regalar, jo també seria un regal preciós aquest concert, per de les primeres vegades que vinc a escoltar un concert de música clàssica o de les últimes, en sentit que és el concert en re menor de Bach, i l'escoltarem de les mans de la jove pianista Oriana Kemmelmeier alias. Aquesta pianista va néixer l'any 2002-2001, per tant, és molt jove, a Mar de Plata, Argentina, ha guanyat des de petita nombrosos premis, toca com a solista des dels 12 anys, perquè va estudiar piano amb la seva mare, que és pianista, com molts pianistes passa actualment, i ha guanyat molts premis, va venir aquí al Conservatori de Barcelona a estudiar, i és la que ens portarà aquest concert en re menor de Bach, un concert molt especial, molt bonic, un concert atemporal, perquè Bach és d'aquells compositors, jo diria, arquitectònics, la seva música és absolutament atemporal i és una de les primeres peces per piano que va composar, i ella actuarà al mig de dos composicions de Haydn. Haydn ens ofereix la Franz Schubert Filharmonia dos obres que són Le Matin et le Soir, el matí i el vespre, i que formen part del cicle conegut com les hores del dia. Tu quan sents aquestes composicions te pots imaginar perfectament com neix el dia amb Le Matin, com neix el dia, com te comença a tocar la llum del sol, és a dir, és aquelles composicions que et parlen, vull dir, com Le Soir, com es fa de nit, fins i tot com cau la foscor, que hi pot haver alguna tempesta, és a dir, tu tanques els ulls, escoltes aquestes composicions i et fas absolutament l'imaginari del que està passant. Per tant, us el recomano absolutament, dirigit per Tomàs Grau, que és el director artístic de la Franz Schubert.
0: Doncs mira, si us faltava un al·licient més per decidir-vos per aquest concert, doncs aquest que ens ha donat la Roser, crec que és ben singular, eh? A més, cadascú ho viurà d'una manera diferent, i aquesta és la gràcia també. T'asseus a la teva localitat, a la teva cadira de l'auditori, i ves imaginant, i deixa't guiar per la música. Molt bé, això serà diumenge a les 7 de la tarda. I si vols ens avancem a divendres vinent, divendres que ja serà 5 de juny, t'estic parlant de divendres vinent, d'aquí una setmana, a les 8 de la tarda tenim un concert, però una hora abans, a les 7, ja, anava a dir l'explicació, bueno, el guiatge, un comentari, una xerrada, per després afrontar el concert d'una manera totalment diferent.
3: Absolutament, és vincular la xerrada prèvia al concert que escoltareu. Per tant, us ho recomano absolutament, aquesta activitat de xerrada més concert, i aquest sí que serà el nostre darrer concert de temporada a l'Auditori 2025-2026, perquè després ja tenim les activitats d'estiu que farem fora de l'Auditori, com ja ben bé us avisarem i us explicarem a partir de dimecres vinent. Divendres 5 de juny, què tenim? El concert Variacions de Rachmaninoff, Caprici Italià de Tchaikovsky. Ens el porta l'Orquestra Simfònica del Vallès, que ve acompanyada per Artem Kuznetsov, que és el pianista d'origen rus, guanyador del segon premi del concurs internacional de piano Ricard Vinyes del 2023. Va ser una fornada, diríem, dels tres finalistes excepcional. I ell, a sobre, clar, ens està molt vinculat al que tocarà, perquè com el seu origen rus, aquest Rachmaninoff sonarà d'una manera absolutament increïble, perquè si alguna cosa tenen els pianistes russos, ells i elles, és una passió que quan no es conté és algo que t'arriba i et comunica d'una manera absolutament impressionant, i si no ja ho veureu. I els que vau tenir la sort d'escoltar-lo l'any 2023, sabeu perfectament de què us estic parlant, per tant, no us el perdeu. Divendres a les 8 del vespre.
0: El tema de la xerrada dels comentaris previs, sí? A les 7, on es fa? La mateixa sala 1?
3: No, es farà a la sala 2, perquè a sala 1 encara estan, vull dir, ja està muntada tota l'orquestra i ja estaran acabant els darrers assajos, i llavors és a sala 2. Val. A sala 2, i ens explicarà, en aquest cas, Albert Ferrer Flamaric, musicòleg, historiador de l'art, i que ha portat moltes d'aquestes xerrades, que és això, ens explicarà, ens contarà característiques, anècdotes del repertori que escoltarem, amb la qual després és el que dèiem de, el que ens explicàvem ara, no?, de Haydn, del Soir, la Nuit, que tu veus, tens la sensació de que comprens molt més el que estàs escoltant.
0: Bueno, la xerrada és totalment gratuïta.
3: Absolutament.
0: No cal traure ni tiquet. Escolta, veniu una hora abans, que no costa res, baixeu sala 2, o sigui, tal qual entres, escales cap baix, sala 2, t'asseus, escoltes les indicacions, i després, com que tu ja tens el teu seient amb el número, fila i tota la història, tranquil, que el concert no començarà fins que acabi la xerrada. Et donaran temps de sobres per pujar, anar al bany si necessites, entrar a la sala de butaques i seure't, i incorporaràs una informació vital o valuosa per acabar de viure el concert de manera diferent.
3: Gaudiràs molt més de l'experiència, això ens ho diu la gent que ve a les xerrades, que normalment per temes de, també de programació de qui fa la xerrada, etcètera, no les podem ficar normalment el mateix dia, però quan ho podem fer, clar, té el doble d'acceptació en aquest cas, no? Perquè ho tens allí, no t'has de moure de l'auditori, tu entres a les 7 i surts a les 9, 10 del vespre, havent viscut una experiència fabulosa.
0: Doncs a l'Auditori Municipal Enric Granados. En fi, que ens plantem a la una amb la Rosa Gord i amb la Maribel Tos. Que tingueu bon cap de setmana.
3: Moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana a tots i a totes.
0: Soc el Ricard Álvarez i de seguida el José Miguel Cruz et segueix explicant coses des del migdia de COPE, Catalunya i Andorra. Que acabis de passar bon divendres, aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar, i després passa volant. És el darrer del mes de maig i tornem dilluns 1 de juny a les 12:20 des de Lleida.
4: Tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
5: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
6: Estar informado.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es viernes, ¿eh? Por fin es viernes. El viernes ya está aquí y además es un viernes de mucho calor en toda España. Mira, estamos bajo los efectos de lo que los meteorólogos denominan cúpula de calor. Esto es un calor extraordinario, típico de julio, que va a durar todo el fin de semana. Dicen que hasta el martes de la semana que viene. Así que hay que hacerse con una piscina, en el mejor de los casos, con un barreño, con un balde, o no salir de la sombra. Bueno, y si tienes, aprovecha el aire acondicionado, que el lunes que viene, o sea, te falta por disfrutarlo hoy, mañana y pasado, el lunes que viene, te recuerdo, el precio de la luz y el gas vuelve al 21% de IVA en la factura de la luz. Y mira, lo otro que también sube es la tensión entre los estudiantes que se presentan a la PAU, esa prueba de acceso a la universidad. El lunes que viene comienzan los exámenes en varias comunidades autónomas, los nervios están a flor de piel, paciencia a los padres, ¿eh? Más de 300.000 estudiantes que se presentan cada año a la prueba. A nivel regional destacan cifras, lo hemos estado mirando, más de 42.000 alumnos en la Comunidad de Madrid, unos 45.000 en Cataluña, cerca de 53.000 estudiantes en Andalucía. Estos son muchos nervios, ¿eh?, distribuidos por toda España, y muchos padres también histéricos, ya con unas ganas que no dan para más. Los chavales están nerviosos, escucha a Íñigo.
7: Sí, claro que hay nervios, porque al final es un 40% de la nota que te juegas en 4 días. Pero al final, de estar preparándose todo el año, te lo repiten todo el año, pues creo que nos sentimos todos bastante preparados. Aunque estos últimos días sí que están siendo con muchos nervios, creo que me va a salir bien.
4: ¿Te acuerdas de cuando hiciste la selectividad? Bueno, yo soy de la época de la selectividad. Quizá decidiste que mejor te ibas por otros derroteros, por ejemplo, por formación profesional. En todo caso, esta es probablemente la primera gran decisión seria que tomamos en la vida. Es cuando por primera vez te preguntas de verdad qué es lo que quieres ser de mayor, ¿no? Y luego te haces mayor y la vida da mil vueltas. Esa primera decisión a veces fue definitiva, pero muchas otras veces no. Lo más importante de todo es que cuando hables con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, este fin de semana, si es que se puede hablar con ellos, si no están encerrados en la habitación, es que piensen que allí donde se van a pasar más horas al día durante el resto de sus días, que es en el trabajo, conviene que te guste, que te lo pases bien y que te diviertas. El trabajo no es ningún castigo divino. El trabajo dignifica a la persona. Elegir bien es el primer paso para estar mejor. Vamos al lío.
6: Pilar García de la Granja.
5: Mediodía COPE.
4: Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
4: ¿Tú tuviste mucho que pensar con la selectividad? ¿O siempre supiste que querías ser periodista?
8: Lo tuve bastante claro. No fue un drama, la verdad.
4: Mira qué suerte. tampoco es un drama. Ya conocemos el CIS de mayo, que trae sorpresa.
8: Bueno, no mucha. El PSOE ganaría las elecciones con el 36% de los votos, dos décimas menos, eso sí, que en el mes anterior, pero sigue sacándole 11 puntos de ventaja al Partido Popular. Hay que decir que la encuesta se hizo en la campaña de las andaluzas y antes de la imputación de Zapatero y de la entrada de la UCO en Ferraz.
4: Acuerdo a la vista.
8: Estados Unidos e Irán ultiman un principio de acuerdo para prolongar el alto el fuego y reabrir el estrecho de Hormuz. Contemplaría la extensión de la tregua 60 días más.
4: Rumanía.
8: La OTAN califica de imprudencia de Rusia el ataque de esta madrugada contra un edificio de apartamentos en Rumanía. Ha dejado 2 heridos. Es la primera vez que hay heridos por un ataque ruso en el territorio OTAN.
4: León 14.
8: El Papa invita a los católicos de todo el mundo a unirse al rezo del Rosario por la Paz mañana, sábado, a las 7 de la tarde.
4: Luis Munilla lo tenía clarísimo, quiso ser periodista.
9: Yo quería trabajar en la radio y me dijeron, pues estudia periodismo.
4: Bueno, claro, y aquí estás contándonos qué deporte tenemos este fin de semana.
9: Bueno, el Barça presenta su primer fichaje mientras aprieta para llevarse a Julián Álvarez del Atlético de Madrid. No pierde un segundo y en unos minutos va a presentar a su primer fichaje, que es el británico, Anthony Gordon, Víctor Navarro.
10: Ahora están los abogados de la agencia del inglés y del FC Barcelona acabando de firmar esos contratos. En cuanto este será oficial, firmará por 5 temporadas tras pagar el Barça 70 millones al Newcastle fijos, más 10 millones en variables. Firmará con los dos presidentes, con Laporta y Juste. Es el primer fichaje del nuevo mandato de Joan Laporta, que empieza el 1 de julio y a la 1:30 será presentado. No es el último nombre que saldrá. El Barça trabaja en Julián Álvarez, quiere ficharle este mismo verano. Ayer Juanma Castaña adelantó el nombre de Guardiol para la defensa azul y el Barça tampoco descarta a Bernardo Silva.
9: Juanma Castaño también contó ayer que a Florentino Pérez le gustan para el Real Madrid Joao Neves, centrocampista del PSG, Bastoni, central del Inter, y recuperar a Víctor Muñoz de Osasuna. A esta hora comienza una rueda de prensa en Vallecas donde se va a desvelar el futuro del técnico Íñigo Pérez, y tiene que arrancar también a esta hora, Pilar, el partido de tercera ronda de Roland Garros entre Rafa Jodar y el estadounidense Mikkelsen.
4: Gracias, Munilla. Esto es Mediodía Cope.
6: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
11: Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i és el moment de continuar parlant. I tot molt relacionat amb la calor, ho estava explicant la Pilar. I és que aquestes temperatures, aquesta cúpula de calor que tenim a sobre, tal com s'explicava fa un parell de dies el Sergi Corral, el meteoròleg, ens explicava tot això, tot exactament això, quan durarà, i sembla que seran situacions en les que ens haurem d'acostumar de tant en tant, de forma més freqüent, no cada any, però sí de forma més freqüent possiblement, no? Tot això representa una situació que hem de mirar per aixecar les orelles. I atenció, perquè Catalunya ja s'està preparant per afrontar un nou escenari d'incendis forestals molt més extrems i difícils de controlar. Aquell grau 6 d'incendis, que són realment estratosfèrics, si em permeteu l'exageració, possiblement, igual no tan exageració. De fet, el govern ha presentat una nova estratègia de prevenció que incorpora una eina fins ara inèdita. 14 grans eixos de confinament repartits pel territori per intentar evitar que un incendi pugui saltar d'un massís forestal a un altre. Una mena de compartimentar el territori, més o menys. No oblidem una cosa, 3/4 parts de Catalunya és bosc, ara mateix, per moltes raons. De seguida entrarem també a parlar d'aquesta gestió. Bé, la idea és senzilla.

0: Mira, t'explico una mica aquest pla del govern. Aquests eixos estan situats en punts estratègics entre grans masses forestals i sumen més de 200.000 hectàrees. Però el govern calcula que actuant només en unes 34.000 ja es podria protegir més de 2 milions d'hectàrees forestals i unes 850.000 persones. Per aconseguir-ho, es faran diferents actuacions segons cada zona. Aclarir boscos, reduir matolls, recuperar camps de conreu abandonats o potenciar la ramaderia extensiva perquè el bestiar ajudi a mantenir net el sotabosc. En alguns punts ja han començat els treballs, com els eixos d'Igualada-Martorell o Argentona-la-Roca, però ara bé, aquí ve el què, no? Tenir enllestit tot plegat no serà ràpid, és a dir, no serà aquest any, no s'acabarà aquest any, que és el que explicava el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
1: Que s'haurà d'actuar en tots els, de manera regular, contundent i no parant durant els propers anys per tenir tots aquests eixos de confinament fets el més aviat possible. Però és impossible acabar-ho tot de cara a la campanya d'aquest any.
0: Quin és el problema? Doncs que Catalunya no està, i aquí és una de les qüestions que parlaves tu, dels megaincendis, no està prou parada davant el risc creixent, no?, d'aquests megaincendis, que estan cada cop més vinculats al canvi climàtic. De fet, mira quines dades, fa 20 anys pràcticament tots els focs es podien controlar amb els recursos habituals dels bombers.
2: Sí.
0: Ara, segons dades del propi govern, de la Conselleria d'Agricultura, ja hi ha un 11% dels incendis que superen la capacitat operativa del cos. Doncs clar, davant d'aquest panorama hem d'estar més preparats amb tot tipus de mitjans, sobre el terreny i també tecnològics, com explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aposta, evidentment, per aquesta gestió forestal.
3: A través de posar la nostra operativa cada cop més preparada, tant pel que fa als efectius com pel que fa als mitjans, com pel que fa a l'aplicació de la tecnologia, i amb això estem treballant, però també és cert que no és suficient davant d'un escenari en el qual ens trobarem amb incendis anomenats de sisena generació que requereixen fer aquesta feina que ja estem fent, i per això parlem d'una estratègia estructural, no puntual, ni conjuntural, ni en un moment determinat, sinó de caràcter estructural.
0: I també reforcen, com no, la prevenció, les franges de protecció al voltant d'urbanitzacions, fonamental, i nuclis habitats. De l'altra banda, els perímetres de protecció prioritària als grans massissos forestals, molts dels quals existien només sobre el paper. O sigui, la idea era bona, però després posar-lo en pràctica
2: i
0: passa en jampell.
2: El paper ho aguanta tot.
0: Efectivament, doncs ara es volen desplegar definitivament. Però el govern aposta en definitiva per la gestió forestal.
2: Exacte, i aquí anem amb la pregunta. Gestionem bé els nostres boscos? Aquesta seria la pregunta per moltes vessants en aquest cas. No? Primer, parlem. Catalunya té 3/4 parts del seu territori és massa forestal. 3/4 parts. Per què? Això ha crescut. Per què? Doncs, evidentment, d'entrada, una baixada clara del sector primari. Els pagesos abandonen camps perquè no són rendibles i el bosc s'ho menja. Ramaderia, etcètera, etcètera. Però més enllà de tot això, els boscos, que la majoria són de propietat privada, com ho fem, això? Es poden treure un rendiment econòmic i així també podreu gestionar-los millor? En parlem amb el senyor Mario Bertran, que és responsable del Hub Forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i expert en gestió forestal. Mario, bon dia, benvingut.
4: Hola, bon dia.
2: Gràcies. Estem parlant de que 2/3 de Catalunya podem considerar-ho que hi ha massa forestal. És que és molt, no?
4: És l'ús més freqüent del territori, sí. Però no és molt en comparació amb la resta d'Europa.
2: Vale, en comparació no. Perquè
4: no, en comparació amb països més forestals, hi ha països més forestals en Europa, no gaires, però anem a un bon rànquing.
2: Per què ha augmentat tant el bosc? És una qüestió també, jo comentava lo del sector primari, lo de la pagesia, que el fet que hi hagi menys pagesos fa que la natura doncs faci seu al territori. Seria un dels motius?
4: És un dels principals motius. No només la pagesia, considerant el camp de conreu, llaurat, no? Sinó també la ramaderia, l'abandonament de la ramaderia.
2: Mario, això com es gestiona?
4: Bueno, com es gestiona ara? Doncs jo suposo que cadascú com pot, no? Comentaves també el percentatge de propietat privada, doncs ja n'hi ha 250.000 persones propietàries de boscos, llavors cadascú té un estil, no? N'hi ha propietaris que no fan res, propietaris més actius, hi ha perfils molt diferents. Al final, jo suposo que cadascú fa una mica el que pot en el seu context. És veritat que no n'hi ha una coordinació a gran escala, això sí.
2: Llavors caldria possiblement una coordinació a gran escala i no sé si un pressupost, no? Perquè El que

0: no sé si aquests propietaris o molts d'aquests propietaris tenen el múscul econòmic per fer una neteja del sotabosc o mantenir tota aquesta gestió forestal.
1: La gestió forestal hauria de mantenir-se per si sola, no hauria de necessitar diners externs, perquè al final la gestió forestal s'obtenen recursos que tenen un mercat. I aquests mercats haurien de poder sustentar la pròpia activitat per si sola, no? Això moltes vegades no passa per diversos motius, llavors sí que fa falta diner públic per suportar aquesta inversió, no? Llavors, és difícil de coordinar tot plegat, perquè al final les polítiques a escala país, com podria ser la de prevenció d'incendis, per exemple, sí que hauria de tenir aquesta component de coordinació de tot plegat, llavors inversió pública, perquè estem parlant d'una infraestructura de protecció per nosaltres, no? Més enllà d'això, s'hauria d'analitzar cada funció, perquè potser, per exemple, la funció productiva sí que es pot coordinar a nivell de país, però al final hauria de ser la pròpia activitat qui ho sustenti, no?
0: I es pot fer? És a dir, un bosc es pot explotar, per dir-ho d'alguna manera, per gestionar els seus recursos?
1: I tant, sí, sí. De fet, s'hauria de poder gestionar i obtenir recursos de manera sostenible, de manera coordinada amb la resta de funcions. Llavors podríem, amb accions de gestió concretes, podem obtenir recursos amb un preu de mercat, a la vegada que estem millorant l'ecosistema, no, per la biodiversitat, estem millorant la capacitat de generar aigua que va als rius i de prevenció d'incendis tota la vegada. Si els boscos tenen una capacitat multifuncional, que en el millor dels casos, doncs, la pròpia obtenció de recursos, de productes, hauríem de poder sustentar econòmicament l'activitat.
0: Sí, perquè sí, parlàvem d'explotar bosc i explotar, però sembla, bé, tinc la sensació, no sé, ho ignoro les xifres, però tinc la sensació que està infraexplotat tot això, infragestionat en qüestió d'explotació econòmica perquè sigui sostenible i tot el que explicaves abans. No tinc la sensació de que hi hagi una gran explotació d'això.
1: No, al contrari, les xifres mostren que cada vegada hi ha menys activitat al bosc. Actualment s'estima que de tota la fusta, tot el volum de biomassa que creix cada any en els boscos, estem extraient un terç. I dos terços s'estan acumulant. Cada any acumulem dos terços de tot el creixement. Llavors, a força de passar anys, cada vegada n'hi ha més i més i més.
0: Excepte quan toca anar a buscar bolets i castanyes. Llavors, per això ja no seria fusta. Això seria una altra història.
1: El volum de biomassa que s'extreu és petit, sí.
0: Seria molt difícil, seria molt diferent això. Bé, escolta'm, Mario, ja la darrera pregunta. Sé que és una bola de vidre, que sé que és especular, sé que és dir, però no, ningú millor que tu per especular sobre això. Quin és el futur del bosc català? Cap on anem?
1: Anem cap a un escenari per necessitat, per obligació de sistema, cap a un escenari de més extracció de recursos naturals per la pròpia necessitat de la bioeconomia. Al final, ja sigui l'escala catalana o l'escala europea, no podem permetre'ns tenir una economia basada en el petroli o en els recursos externs. Hem de girar a recursos endògens, no? Això no és només per dependència o independència de recursos, sinó també per on queda el valor dels productes, no? I no podem tenir una economia basada només en el turisme, només en els serveis, ni tenim diversificar economia, no? Llavors, la bioeconomia basada en recursos forestals és una necessitat. I anirem cap aquí, segur, segur. Més productes forestals, no només els que ja coneixem, no? De fusta que acaben una caldera cremant-se o fusta d'embalatge, no? De palets, sinó construcció en fusta, seguríssim, química verda a partir de la fusta. Tenim moltes vies per augmentar molt més l'ús de la fusta que provingui de gestió forestal sostenible, ben controlada, ben feta, que maximitza la resta de funcions. Llavors, tot el valor d'aquesta cadena de transformacions de producte acaba quedant en el territori. Però podem també equilibrar una mica el territori. No podem mirar només l'àrea metropolitana, hem d'anar a tot el paisatge. No?
0: Doncs senyor Mario Bertran, responsable del Hub Forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i expert en gestió forestal, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres,
1: gràcies,
0: molt amable.
1: Igualment, Joan, quan vulgueu, aquí estem per vosaltres.
0: Molt amable, moltes gràcies. Va, que de seguida parlarem del que costa a la societat una vaga, amb els talls de carreteres, etc. Quant ens costa? De seguida parlarem d'això. Però abans, segurament segurament ja has vist que Securitas Direct és ara Verisure. I saps per què? Perquè fa poc s'ha convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a nivell global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota la mateixa marca, Verisure. Canvia només el nom, però seguiran sent els primers en protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, responent davant el perill en menys de 20 segons i ofereixen un servei a més extraordinari valorat en 9 sobre 10. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
2: Cuenta atrás para la visita del Papa León XIV a España.
3: Del 6 al 12 de junio,
2: el Papa en España.
3: La misión de León XIV.
2: Sigue una cobertura histórica en COPE, COPE.es y redes sociales.
4: Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
5: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
6: Si tienes tarjeta al Corte Inglés, tienes un tesoro.
7: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
6: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
7: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
6: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
8: Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normal es como ser cliente de Unicaja, el banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
9: En Alcampo, del 29 al 31 de mayo, tienes el salmón pieza de 2 a 3 kilos a 9,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
10: Al campo sales ganando.
11: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
12: La clave de este verano, las bebidas son gratis. Con Costa Cruceros y Halcón Viajes, reserva ya tu crucero de verano con la posibilidad de cambio gratuito hasta un mes antes de la salida. Navega por el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con el paquete de bebidas gratis. Además, el transporte al puerto también es gratis para el Mediterráneo Occidental. Reserva ya tus vacas con Costa Cruceros y Halcón Viajes.
13: Migdia.
14: COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat.

0: Segurament aquests dies de vagues de docents i de metges, però principalment docents en aquests dies, que són els que més estan pressionant, heu trobat algun tall de carreteres, tipus, AP7, C32, C16, etcètera, no? Suposem, i crec que la majoria de la societat empatitza amb els professors, els metges, i volem que estiguin ben pagats, són dues de les columnes principals de la societat del benestar, que estiguin ben valorats, amb els descansos necessaris per fer bé la seva feina. Això suposo que no en tindrem discussió aquí. Ara bé, tallar carreteres en hores punta, bloquejar estacions, possiblement no és el que s'espera dels docents, els transmissors de cultura, però clar, dit això, és complicat perquè dius, si no la lies, mireu on hem, al punt que hem arribat, perquè si no la lies, no et fan cas. És així. No és anar allà a negociar tranquil·lament, amb bones intencions per tots. No. Al final, la incompetència política, si em permeteu, podeu no estar d'acord amb mi, però la incompetència política arriba a que aquestes manifestacions hagin de ser molt escandaloses, molt cridaneres, molt bloquejants de la societat, en perjudici de tots, perquè fa 5 anys i seguin a una taula a negociar. Aquesta és la situació dels transportistes gironins que estan al límit i carreguen contra la permissivitat en els talls de carreteres, ja fars. I en parlem precisament d'això, i en parlem amb el senyor Eduard Tallac, que és president de CETRANS i CECAT. Eduard, bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com està afectant aquests talls de les vagues dels docents d'aquests dies, en aquest cas el sector del transport?
1: Bé, com a sector de transport de mercaderies per carretera, com sempre diem, nosaltres necessitem les carreteres per poder treballar. És la nostra eina i nosaltres, com bé ha dit vostè, estem a favor del dret de vaga, però també estem a favor de que hi ha un dret, que és el dret a la lliure circulació. I, per tant, com a sector afectat de que tothom qui vulgui manifestar-se a la seva principal reivindicació sigui anar a tallar una carretera, afecta molt directament el nostre sector, perdent doncs, un temps que és molt valuós, com tots sabem.
0: Aquí vaig, Eduard. De quina manera exactament afecta? Com, o sigui, quan hi ha un tall d'autopista, jo que sé, poso, per exemple, la P7, per posar un exemple, no? com és important, durant 2 hores, això com afecta el sector del transport? De quina manera?
1: Bé, tots els vehicles que estan circulant per la via que toca per poder arribar en temps i forma al seu destí. Nosaltres depenem doncs, de tercers, per tant, fem un transport d'un origen a un destí. En aquest origen, de l'hora que sortim, calculem un temps de trànsit per arribar a un destí. El destí ens està esperant aquella mercaderia. Mm. Per tant, si trobem un tall de carretera, vol dir que se'ns entorpeix tota la ruta que hi havia prevista. A part d'això, nosaltres estem molt regulats en els nostres temps de treball, temps de conducció i descans, i per tant, això pot fer que potser no arribem a destí. I per tant, trenquem la cadena de subministrament. Això és una situació que, malauradament, l'estem patint massa sovint, i veiem com en aquí la gent talla les carreteres el dia que li donen la gana, quan vol i en la forma que volen, no? I el que veiem és que no hi ha l'autoritat competent com per desallotjar de la carretera a la gent que està entorpint doncs, aquest trànsit.
0: Clar, és una qüestió que puntualment pot passar, jo què sé, per un accident de trànsit, que es faci una vegada puntualment, això dins del que ja s'ha d'assumir perquè són coses que passen. Però clar, és el que tu dius, quan hi ha una cosa més sovint, quan és una cosa ja constant, regular, és quan realment arriba aquest perjudici.
1: Sí, a veure, jo ho poso en mans de la societat, al final. Clar. Imagineu-vos que vosaltres, no, vostè mateix, ha d'acudir al seu lloc de treball a una hora concreta per entrar en directe a la ràdio i no arriba perquè té un tall de carretera. Per tant, no fa programa. Quines són les conseqüències, no? Els nens que van a l'escola no arriben a l'hora, a les 8 a l'institut? Se'ls hi posa una falta, no? Per tant, això té conseqüències, al final. I com a sector estem patint totes aquestes conseqüències. Nosaltres estem al lliure mercat i creiem que no pot ser que l'autoritat competent, que és qui ha de garantir la lliure circulació de les mercaderies i viatgers per les carreteres, no faci la seva feina. Mm-hmm. Els manifestants ja arribem a la conclusió de que tothom s'atreveix, no? Tothom s'atreveix a tallar carreteres i a plantar-hi un arbre, fins i tot.
0: Sí.
1: Per tant, com a sector, creiem que la societat ja no el propi sector, no pot permetre que això segueixi sent una situació que ningú li posi fre.
0: D'acord. Doncs, senyor Eduard Tallac, president de Cetrans i Secat, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i presentar els problemes que teniu davant de tot això que ens està passant. A tots i a vosaltres en particular. Molt amable.
1: Correcte. Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Un plaer. Doncs és una situació que ve aquí, hi ha un xoc d'interessos, perquè, clar, la societat també té drets. També té drets, però... Per exemple, jo quan he de venir a la ràdio i sé que hi ha la vaga, sé que tallaran Gran Via, perquè vaig cap a Barcelona, i llavors agafo un transport alternatiu per intentar esquivar tot això. Els transportistes i altres persones que es desplacen en vehicle, per exemple, no ho poden fer. Hi ha gent que no té tota aquesta oportunitat de buscar una qüestió alternativa o una ruta alternativa. Insisteixo, i perdona perquè igual sempre poso la culpa cap aquí, però és que tots els camins em porten cap aquí, cap a una incompetència a l'hora de negociar, que si no la lies, no et fan cas. Poso un exemple, recordeu les reivindicacions dels taxis? Quan hi va haver totes aquelles reivindicacions dels taxis amb els Ubers, amb el no sé què... No... No ens fan cas, bloquegem Barcelona. Van bloquejar Barcelona, es van plantar tots els taxis amics de Barcelona per fer una postura de força. Clar, perjudicats tots, però el per què es fa? Perquè si no es posa una mesura de força perjudicial, habitualment, la classe política no fa gaire cas. Per molt que digui, no, sí que fem cas. No feu cas. Va, arribem a 2:15, de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
2: Migdia.
3: COPE, Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: COPE Lleida.
2: 97.4 FM.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Viernes, 11 de la mañana. Para.
8: Para.
7: Reflexiona.
8: Reflexiona.
7: Actúa.
8: Actúa.
9: Tengo la sensación de que no disfruto tanto las alegrías como sufro las tristezas.
10: Cuando nos pasan cosas buenas, las disfrutamos un poco y no exigen por nuestra parte ninguna interpretación especial. Pero cuando nos pasan cosas desagradables o sabes encontrar un sentido en el sinsentido o te hundes.
11: Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
12: Solo en Herrera en COPE.
13: Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
14: A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
15: Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
12: Entra ya en cope.es.
16: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: COPE Lleida.
2: 97.4 FM.

0: tecnología para proteger mejor.
1: Pilar García de la Granja.
2: Mediodía COPE.
3: COPE Cataluña y Andorra.
1: Estàs informat.
4: Les aules de Catalunya als col·legis cremen per la calor i per la conflictivitat laboral. Vagues i més vagues. Una depèn del temps. Poc a fer, a banda de cuidar-nos, beure aigua i aguantar amb ventiladors portàtils. L'altra depèn de polítics i sindicats. I la situació està arribant a una situació extrema. Bon dia, sóc Sergi Tor i a més amb aquestes temperatures les aules cremen. I no és una frase en aquest cas metafòrica, és literal. Són un forn, espais petits, tancats i concentrats, encara més calor i amb alguns cursos en època d'exàmens. Des d'un institut públic de Lleida, on ahir es va arribar al rècord de 37 graus de temperatura en un dia del mes de maig, Núria ens relata a COPE Catalunya com va poder fer un examen.
5: Doncs molt malament, la veritat. Ahir estava fent un examen i havia d'estar aixugant-me les mans cada dos per tres perquè se me relliscava el boli de la calor que fa. Estava suant completament, amb la cua tota suada, que no podia més, jo no podia aguantar. És a dir... Terrible, sí, sí.
4: I en Manel, també de primer de batxillerat, assenyala que fins i tot es va arribar a marejar.
6: És impossible, o sigui, ens supera. Sí, ahir estava fent l'examen i notava com si em maregés i tot, no? O sigui, intentes escriure i amb la calor, amb tot, se't fa impossible pensar, concentrar-te, se't carrega tot més a sobre.
4: La plataforma Aules que Cremen ha denunciat que s'ha assolit en alguns centres educatius de Catalunya els 39 graus, amb alguns col·legis. Docents i famílies impulsen un registre de temperatures contra la opacitat de l'administració i reclamen al govern de la Generalitat amb urgència que hi hagi la climatització dels centres educatius. Perquè el titular avui és fàcil, amb aquest divendres. Quin final de curs educatiu a Catalunya? El malestar social per increment de càrregues de feina amb salaris congelats que està cristal·litzant amb els docents. Hi ha més sectors. Els metges i la falta d'hores extra al mes de juny que ja avisen. Els tècnics sanitaris, els bibliotecaris de l'Ajuntament de Barcelona acompanyats dels equips socials estan formant un paisatge de protesta i malestar. Al rerefons hi ha un nexe. L'augment poblacional, més feina en serveis essencials i a la vegada els treballadors comproven que els pressupostos públics estan augmentant, però els sous que estan millorant no són els seus i la sensació és ara o mai. Vaga de docents. Avui la vaga territorialitzada al Baix Llobregat a Garraf i Penedès. Entre les protestes d'avui, un tall a Via Augusta i també una hora de bloqueig aquest matí a l'estació cremallera de Montserrat. Els visitants no han pogut sortir de l'estació ni tornar amb el cremallera, que ha quedat completament aturada aquesta hora arran de la protesta. La situació ha generat moments de tensió entre manifestants i visitants que han intentat obrir-se pas empenyent els docents per poder sortir sense èxit. Aquesta era la tensió que s'ha viscut aquest matí a l'estació cremallera de Montserrat.
7: No hi ha dret, no hi ha dret.

0: Crec que la majoria de la societat empatitzem amb professors, metges i amb tots els serveis essencials perquè volem que estiguin millor pagats, millor valorats i amb més descansos necessaris per fer bé la seva feina. No hi ha discussió. Ara bé, l'altre debat és tallar carreteres en hores punta, bloquejar estacions de metro, o en aquest cas de la cremallera de Montserrat, no és el que s'espera d'uns docents que són transmissors de la cultura, de la paraula i del coneixement. Sol ha estat una hora, em podrien dir. Home, doncs no. Molta gent es reserva un dia per anar a Montserrat. És una jornada especial que es prepara i que a vegades fins i tot es fan molts quilòmetres per fer-la. I cadascú a nivell personal té la seva casuística. Boicotejar-la té sentit, un creu que no. I anem a un altre sector que està aixecant la veu del malestar. Els transportistes. Des de la patronal a Cetrans, la queixa és clara. Cada tall de carretera té conseqüències pel seu sector. Eduard Adall, director de Cetrans a COPE Catalunya.
1: Estem a favor del dret de vaga, però també estem a favor de que hi ha un dret, que és el dret a la lliure circulació. Mm. Per tant, si trobem un tall de carretera, vol dir que se'ns entorpeix tota la ruta que hi havia prevista. A part d'això, nosaltres estem molt regulats en els nostres temps de treball, temps de conducció i descans, i per tant, això pot fer que potser no arribem a destí. I per tant, trenquem la cadena de subministrament.
0: Un informe va xifrar amb 300 euros les pèrdues de cada hora que té el sector del transport per no complir amb el seu horari. I el que més lamenta Eduard Tallac a COPE Catalunya és la repetició i la falta d'empatia. Perquè cada vegada que hi ha una protesta en els últims anys, ja sigui de mestres, de pagesos o manifestacions vàries, l'acostum de tallar carreteres s'està imposant. Per cert, sense cap conseqüència.
1: Això és una situació que malauradament l'estem patint massa sovint i veiem com en aquí la gent talla les carreteres el dia que li donen la gana, quan vol i en la forma que volen, no? I el que veiem és que no hi ha l'autoritat competent com per desallotjar de la carretera a la gent que està entorpint doncs, aquest trànsit.
0: I la pregunta que ara preocupa, suposo, a moltes famílies. A 29 de maig. Com estan les negociacions, conselleria, sindicats? Doncs 70 euros és ara el punt de discrepància. La conselleria es tanca amb 400 euros en 4 anys i els sindicats reclamen més garanties. Aquest matí s'ha iniciat la vuitena reunió dels últims dies. A hores d'ara hi ha una aturada tècnica per dinar i a partir de 3:45 de la tarda reanuda la reunió. Yolanda Segura, portaveu d'Eustec-Estec, avisa o acord o més pressió al carrer.
2: No descartem sortir d'aquí amb una proposta de mobilització molt més enllà del que ja tenim doncs, a sobre la taula, perquè i ja ho vam anunciar des de fa molt temps que no acabarem el curs amb normalitat.
0: No acabarem el curs amb normalitat. No s'està acabant. Les aules cremen per la calor i per la reivindicació laboral. Un curs educatiu que està sent una autèntica malson, hores d'ara, pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Per cert, els sindicats convocants ja anuncien que si no hi ha acord, al calendari veuen 3 dies amb les quals podrien ampliar les seves protestes i sobretot crear una crisi de mobilitat. La setmana del 9, 10 i 11, amb la visita del Papa Lleó 14 a Barcelona. Anem a serveis. Ja hem parlat tant de la calor a les aules, avui sobretot la calor a Terres de l'Ebre i a Ponent, a la resta, el termòmetre anirà una miqueteta ja a la baixa. Cosa bona. Ahir vam tenir ja el rècord a pràcticament una vintena d'estacions meteorològiques de Catalunya. A Lleida Ciutat se va arribar als 37 graus. Avui serà similar. Les temperatures en l'actualitat, hores d'ara, Barcelona 27, Tarragona 28, Girona 30, Lleida 35, pel que fa referència a les capitals. Mentrestant, el Principat d'Andorra, 24 graus. Pel que fa referència a aquest cap de setmana, com dèiem, les temperatures aniran a la baixa i a partir del dilluns s'aniran normalitzant perquè a hores d'ara tenim temperatures del mes de juliol. Anem al trànsit. Primer de conèixer l'estat de les carreteres, lamentar un altre accident mortal amb la implicació d'un motorista. Ahir al vespre, un noi d'únicament 18 anys, veí de l'Hospitalet de Llobregat. Terrible. L'accident mortal, la seva seqüència és la següent: una topada entre un turisme i una motocicleta. Quan tots dos conductors estaven fent els papers, un segon turisme va atropellar mortalment el conductor de la moto. Un noi, com dèiem, d'únicament 18 anys. Terrible. Com s'està circulant hores d'ara? Roger Sarra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Augmenta un pèl el trànsit en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les rondes de la ciutat de Barcelona. Primeres retencions, podríem dir, habituals a primera hora de la tarda d'un divendres. A més, tenim problemes per enllaçar amb el nus de la Trinitat, tot plegat a causa d'un accident que hi ha hagut a la C-58 retocant el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Els vehicles són al voral de la via, però tot i així hi ha un carril tallat al trànsit. Això provoca aturades d'uns 3 quilòmetres a la C-58 ja des de Montcada i Reixac, però també afecta l'autopista C-33 amb retencions de 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Fins i tot la Pota Nord, la B-20, es veu afectada en aquesta zona amb una cua de quilòmetre a quilòmetre i mig, ja des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les dues rondes amb el nus de la Trinitat a la ciutat de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: La societat abans parlava d'una frase molt típica: la crisi dels 40. Especialment des del punt de vista masculí. Bé, això també era, jo crec que masclisme, no? La crisi dels 40. La crisi pot arribar a qualsevol edat. Però per què parlo ara dels 40? Doncs ara haurem de parlar a Catalunya fins als 40. Fins als 40 què? Doncs és el nou límit d'edat del govern de la Generalitat per obtenir un crèdit d'emancipació. Fins ara era els 35 i a partir d'aquest dilluns serà 40 anys. Un pensava que l'objectiu del crèdit era ajudar a marxar de casa quan més aviat millor. Però la Generalitat ha anunciat aquest matí que ho amplia fins als 40 anys, Yolanda Bernal.
6: A partir del proper dilluns, Sergi, dels actuals 35 anys, s'amplia fins als 40 l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. El president Salvador Illa ha fet l'anunci quan en un acte a l'Institut Català de Finances justament parlava amb un jove de 36 anys.
7: A partir de dilluns es posarà en marxa una mesura fruit d'aquesta experiència, que és ara és fins a 35 anys. Sembla que tu en tens 35 anys.
8: Jo tinc 35 anys fins als 36.
7: Has estat tu al llindar, no?
8: Al llindar, al límit.
7: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Aquest és l'anunci que fem a partir de dilluns. Ho allarguem per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta'm, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec, que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero.
6: Segons fons del govern, l'ampliació de l'edat beneficiarà unes 600.000 persones. Catalunya serà d'aquesta manera la primera comunitat autònoma en allargar l'edat límit per accedir a aquest programa, que en el seu primer any de vigència ha donat 1.700 préstecs. Fins ara, el preu mitjà del préstec s'ha situat en els 36.000 euros, el topall màxim és de 50.000, mentre que l'edat mitjana dels sol·licitants ha estat de 29 anys. Recordem que a Catalunya el preu mitjà dels habitatges se situa en els 190.000 euros. Amb les últimes dades oficials, l'edat d'emancipació a Catalunya se situa en els 29,8 anys, uns mesos inferior a la mitjana espanyola, que se situa en els 30,3 anys.
0: Gràcies, Yolanda. Bé, cap al voltant dels 30 anys, no? Com molt bé sàpiga la Yolanda, hi ha hores d'ara la emancipació familiar. Però el govern de la Generalitat, clar, ho amplia a més persones, 600.000, de 35 als 40 anys. Però fins als 40 anys tens aquest... potser se podria canviar el nom, un pensa, no? Però sí, crèdit d'emancipació vàlid fins que un tingui 40 anys. I Catalunya ja escalfa motors per la prova d'accés a la universitat. No són els de 40 anys, algun n'hi ha. Són els estudiants de segon de batxillerat que entre el 9, 10 i 11 de juny passaran ja les proves, considerant de ple passar amb la visita del Papa a Barcelona. 45.000 estudiants estan inscrits per la prova de selectivitat a Percer, pagant una taxa de 137 euros. Són dies d'examen i de nervis. I què passa amb els nervis? Doncs situació preparatòria. Universitats i centres educatius han començat a organitzar simulacres perquè els estudiants s'acostumin a la dinàmica real dels exàmens. A Manresa, més d'un centenar d'alumnes ja han participat en una prova pilot per trencar la por a la selectivitat. Com ha anat a Mar Puerto?
9: Doncs han sigut un total de 115 alumnes els que s'han hagut d'enfrontar aquesta jornada de selectivitat L'objectiu és aquest cas indicat, ajudar els alumnes a trencar amb les pors pròpies d'enfrontar-se a una prova d'aquestes característiques i perquè experimentin el neguit que sentiran quan realitzin les proves oficials. Els estudiants han realitzat un examen en castellà i després la prova de llengua estrangera. La Daniela i la Laura, de l'Institut Quercus, explicaven com els havia anat.
5: Estava més nerviós al principi, ara jo estic més tranquil·la, jo crec.
10: No. Jo al revés, cada cop com que s'apropa més, cada cop estic més nerviosa, la veritat. Però bueno, al final és un examen que, bueno, tampoc hi hem de treure importància i ja està, i fer-la i que sigui el que ha d'hagi de ser i ja està.
9: En general valoren positivament el simulacre, però reconeixen que han de seguir estudiant. A COPE Catalunya i Andorra, de fet, hem parlat amb la Tanit Penedès, que ha acabat fa un parell de setmanes batxillerat i està bastant preocupada per la nota de tall que necessita per estudiar Medicina.
11: Personalment, a mi m'encantaria entrar a Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. Sí, és possible, evidentment, està complicat, perquè les notes de tall són altes i els exàmens doncs, és exigent al final. Penso que l'autònoma està al voltant del 12,5 i algunes crec que arriben al 12,8, una cosa així a Barcelona, sobretot.
9: Des que va acabar, explica que cada dia estudia una mica pels exàmens, però el que troba més difícil és poder recordar i abordar tant de temari.
11: Jo crec que una mica tot, que hi ha doncs, molt temari i també, en general, doncs, després de tot un curs tan difícil, l'arribar a concentrar-te i estudiar tot el temari que has fet durant tot un curs, jo crec que és de les coses més difícils, abordar-ho tot a la vegada.
9: Tot i això, cada estudiant adopta la millor tècnica i la que més li serveix. La Tanit ha tingut una de molt clara durant el curs, però ara prefereix, diu, decantar-se més per la pràctica.
11: Durant el curs, bastantes maneres de memoritzar esquemes, bueno, depenia bastant. Ara ja a la recta final és anar fent exàmens de prova i repassar el temari que haig de tenir com més present, però ara és més examen rere examen.
9: Els psicòlegs recorden que l'estrès és normal, però recomanen estudiar amb planificació, descansar bé i evitar maratons d'última hora, perquè més enllà dels nervis, la selectivitat continua sent, sobretot a dia d'avui, una cursa de resistència mental.
0: Cursa de resistència mental, Mar, gràcies. Marxem cap al Vendrell, ens espera la psicòloga i també professora de la Universitat Oberta de Catalunya per parlar d'aquest examen. Silvi Pérez, benvinguda i bon dia.
12: Molt bon migdia a tothom.
0: Suposo que també altes temperatures, no?, al Vendrell, com a tot Catalunya.
12: Sí, fregint-nos una mica.
0: Costa més estudiar, amb aquestes temperatures?
12: Sí, també ho diem, que a les aules amb aquestes temperatures també es fa més difícil fer classe, efectivament.
0: Són dies de molta angoixa per als estudiants que estan preparant la selectivitat, que hi ha molt estrès acumulat. Com es pot gestionar aquesta tensió?
12: Bueno, caldria sobretot relativitzar una mica la situació. És a dir, molts estudiants i moltes famílies de molts estudiants ho viuen com un punt d'inflexió en el qual es decideixen aspectes fonamentals de la vida i sobretot com a punts de no retorn, com si no s'aconsegueix alguna cosa en aquest moment, doncs estem abocats a un fracàs o les alternatives queden molt, molt reduïdes. Caldria poder relativitzar una miqueta i poder tenir preparats plans B, altres alternatives, propostes en cas de que no surti com voldríem, és a dir, no es resol tota la vida en aquests dies, és només una fase.
0: El que passa és que a vegades hi ha tanta pressió que sembla doncs que ens ho juguem tot ara amb aquest examen de selectivitat, quan evidentment és un examen més i que després tenim molt temps per endavant. Home, no cal tampoc entrar amb una certa relativitat, però és evident doncs que no. A vegades ni la relativitat ni la pressió.
12: Exacte, és a dir, hi ha un recorregut previ, que és tot allò que els alumnes hagin fet a l'ESO i que hagin fet en el batxillerat, i aquest recorregut ja està fet. Estigui ben fet, estigui mal fet, sigui millorable, ens hagi anat millor del que esperàvem, estigui pitjor, això ja està fet. Per tant, ja no depèn de nosaltres. I hi ha una part de l'examen de selectivitat que tampoc depèn de nosaltres, sinó que depèn una miqueta de la situació del moment. Llavors, una mica d'estrès també ens va bé, com comentes, no? És a dir, una mica de nervis, et fa posar en situació, entenc que és un moment pel qual hem de passar i que després, una mica com la mili d'abans, no? Ara que fa no sé quants anys que s'ha eliminat la mili, el passar per aquesta situació diguéssim, estressant, també és un aprenentatge. Però bueno, s'ha d'intentar que en la mesura del possible no esdevingui tan angoixant que ens acabi limitant.
0: El suport de l'entorn, fins a quin punt influeix la comprensió de la família, saber en l'adolescència el que està passant aquests dies, com s'ha d'actuar?
12: Hauríem d'intentar actuar amb les famílies que estan al voltant, amics, etc., oferint una mica espais de, diria, de desconnexió en alguns moments i sobretot d'adaptar-nos a la situació que està vivint l'estudiant. A veure, cada estudiant ho viu d'una manera diferent i la manera de viure l'estrès cadascú la gestiona una miqueta com pot. Llavors, tant els pares com els tutors o els amics que tenen altres edats han de respectar una miqueta aquests dies, perquè total són 4 dies, vull dir que tampoc estem parlant de 4 mesos ni d'un temps molt llarg, i anar oferint una mica d'equilibri, suggerències, no imposicions, bueno, una miqueta més de tolerància. Tampoc vol dir que facin el que vulguin, eh? També s'ha de saber posar un límit i saber posar una mica el seny de les persones que ja hi hem passat per donar una mica d'eines també per poder gestionar el mal rato.
0: Bé, queden 10 dies. Queden 10 dies per l'examen, per tant, tranquil·litat, estudiar, això sí.
12: Paciència.
0: Paciència, comprensió per part de les famílies, sempre la il·lusió de que tot anirà bé i tampoc no cal pressionar-nos massa.
12: De fet, la majoria aproven.
0: Exacte. La majoria. El que passa és que també és important per l'accés a la universitat.
12: Les notes. La nota.
0: La nota, i aquí, per aquí arriba la pressió. Silvi Pérez, professora col·laboradora de Psicologia i Ciències de la Educació de la UOC, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya des del Vendrell. Gràcies i bon migdia.
12: Gràcies a tothom. Bona tarda.
0: I quan parlem d'aquests estudiants, 45.000 que s'estan preparant a tot Catalunya per l'examen de la selectivitat, per aquests nervis, per aquests simulacres, com estudiar millor, com reduir la tensió. Per cert, un avís, la Universitat de Girona ja ha anunciat que posarà un 0 si veu algú copiant. Home, això ha passat també tota la vida, no? Si algú se veu copiant, marxava immediatament del que era el seu l'examen i tenies el 0. Ara s'anuncia ja públicament un 0 pel que copiï. Però no ens podem, ni molt menys, oblidar de la formació professional, perquè és l'altra bastió clau del sistema educatiu. I la formació professional continua consolidant-se com una de les principals portes d'entrada al mercat laboral a Catalunya, el que parlàvem ahir. Tantes i tantes empreses de Catalunya que estan necessitant i demandant personal. 7 de cada 10 alumnes que acaben un grau superior d'FP dual troben feina en menys d'un any. És un 70%. I les empreses valoren cada vegada més aquest perfil. Tot i això, encara hi ha companyies que asseguren que no troben professionals amb la formació adequada. Què està passant, Yolanda Canales?
13: La formació professional guanya pes al mercat laboral català. Segons dades de l'IDESCAT, gairebé el 35% de les empreses catalanes han contractat titulats d'FP durant els últims 3 anys. Una xifra que encara és més alta al sector industrial i a les empreses grans, on pràcticament una de cada dues companyies incorpora aquests perfils. I a més, la valoració és clarament positiva. Més del 81% dels establiments asseguren estar satisfets o molt satisfets amb la preparació i les competències dels treballadors formats en FP. A més, la inserció laboral continua millorant, sobretot en la modalitat dual, que combina estudis i pràctiques a l'empresa. Més del 72% dels estudiants que van acabar un grau superior d'FP dual el curs passat treballaven al cap d'un any. I en el conjunt dels graus superiors, la inserció és del 65%. Les famílies professionals amb més sortides laborals són les vinculades a la indústria i als oficis tècnics. Destaquen sectors com la fusta i el moble, el transport i manteniment de vehicles, les indústries alimentàries o també la fabricació mecànica. Amb tot, encara hi ha algunes mancances. Un 5% de les empreses asseguren que han necessitat contractar titulats d'FP, però no n'han trobat. El principal problema és la falta de professionals amb el perfil adequat o la manca de candidats. A l'hostaleria, per exemple, gairebé 7 de cada 10 empreses atribueixen les dificultats de contractació al fet que no es presenten aspirants als processos de selecció.
0: Gràcies, Yolanda. No marxis, perquè després de la publicitat ens has d'aportar una història fantàstica, bonica, i que la volem compartir a tota l'audiència. És la història del petit Tiago, un nadó preciós, despert, que ara mateix té 2 mesos, pesa 4 quilos, l'alegria de casa seva, però un camí que no ha estat gens fàcil a causa d'una malformació congènita, que deixava els seus instintins fora del cos. Ara en parlem. I també parlem de la campanya forestal, després de la publicitat.
4: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
15: En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
16: Ferraz se ha convertido en un festival, damas y caballeros. Un certamen de corrupción, un espectáculo policial, un carnaval de chorizo, chistorras, fontaneras. Ahora mismo es la calle más segura de España, eso sí. Cuando no aparece allí la UCO, se presenta la UDEF.
14: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
15: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
17: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
18: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
17: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
18: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
17: Porque es la misma tecnología propia y exclusiva con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
19: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque pagando con Wallet ahorras 10 céntimos litro de saldo repostando en todas nuestras estaciones de servicio. Y a partir del 31 de mayo, mantén tus 10 céntimos litro contratando la tarifa tranquilísima de luz de Repsol. Tendrás un precio estable durante 5 años en tu factura, sin compromiso de permanencia y con la confianza y seguridad que te da una marca líder. Más información en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
20: Ocasión Plus.
21: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
22: Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
23: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tiempo. Un arroz.
24: Borrascas, frío y granizo.
23: Un sabroz.
24: Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
23: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
25: En Alcampo, del 29 al 31 de mayo, tienes la chuleta de vaca madurada a 17,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
26: En Alcampo sales ganando.
27: Haz tu verano realidad con Kanaki Viajes, El Corte Inglés en Albania, Azores, con hasta 500 euros de descuento y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Kanak con la confianza de Viajes, El Corte Inglés.
28: 99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
4: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
0: Tiago és avui un nadó preciós. 2 mesos, 4 quilos, l'alegria de casa seva. Però el camí no ha estat fàcil. Quan encara era a la panxa de la seva mare, es va detectar que alguna cosa no anava bé. Tiago patia una malformació congènita que deixava els seus intestins fora del cos. Atenció, estem parlant d'un fetus de 28 setmanes, 7 mesos i 700 grams. Només hi havia una solució, operar Tiago dins del ventre de la seva mare. Una cirurgia fetal que no s'havia fet mai a Europa, Yolanda Canales.
13: La malformació que patia el petit Tiago es coneix com a gastròsquisi. És una alteració congènita que fa que els intestins del nadó es desenvolupin fora de l'abdomen perquè la paret abdominal no es tanca correctament durant l'embaràs. El problema és que aquests budells queden exposats directament al líquid amniòtic i això pot provocar inflamació, falta de reg sanguini i, en els casos més greus, la mort del teixit intestinal. Els metges van detectar la malformació durant una ecografia rutinària la setmana 20 d'embaràs i la mare va ser derivada a BC Natal, el centre de medicina fetal que integren l'Hospital Sant Joan de Déu i el Clínic de Barcelona. Habitualment, aquests casos s'operen després del naixement, però en Tiago tenia gairebé tot l'intestí fora del cos i molt molt comprimit. Els metges van considerar que esperar posava en risc gran part dels budells i van optar per una cirurgia pionera dins l'úter matern. La intervenció es va fer el 10 de febrer i va durar 2 hores i mitja. Com va ser? Ho explica el cap de Medicina Fetal del BC Natal, Josep Maria Martínez.
1: Lo que se hace es una incisión en el abdomen como la de la cesárea y el útero se saca, digamos, del ambiente, se saca fuera, ¿vale? Es una endoscopia. Antes ponemos una medicación al bebé para que no tenga dolor, para que no se mueva, y entonces se ponen los trocares y entonces a partir, una vez tenemos el trocar dentro, en fin, lo que es necesario para poder hacer la operación.
13: Una operació que va ser d'altíssima precisió, i és que el fetus pesava només 700 grams i els metges treballaven sobre un orifici abdominal d'un centímetre i mig. Després de la cirurgia, els controls van confirmar que tot estava perfectament. L'embaràs va continuar amb normalitat i el nadó va néixer amb cesària a la setmana 34. Ara, amb només 2 mesos de vida, el Tiago ja s'alimenta amb normalitat, com diu la seva mare, la Camila.
2: Estuvo comiendo por sonda al inicio, pero rápidamente empezó a comer ya primero pecho, aceptó el biberón y se ha ido recuperando muy bien. Es un niño completamente normal.
13: El Tiago s'ha convertit en el primer nadó operat amb èxit d'aquesta malformació fetal abans de néixer a tota Europa.
0: Gràcies, Yolanda. Continua amb nosaltres. S'inicia la temporada de sempre preocupació dels incendis forestals, com a mínim la prevenció, amb una onada de forta calor. S'està estudiant com atacar millor quan hi hagi incendis. Precisament això de gestió forestal hem parlat amb un expert com és el Mario Beltrán. Què ens ha dit, Yolanda?
13: Catalunya és cada vegada més forestal, per dir-ho d'una forma planera. Actualment, 2/3 del territori ja són massa boscosa, un creixement que s'explica sobretot per l'abandonament del camp, tant de l'agricultura com de la ramaderia, i que planteja nous reptes ambientals, econòmics i també, evidentment, de prevenció d'incendis. Els experts alerten que el bosc català està infragestionat i que any rere any acumula més biomassa de la que s'extreu. Això incrementa el risc de grans incendis forestals i, en un context a més, de canvi climàtic. El responsable de bioeconomia forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Mario Beltrán, explica que actualment només s'aprofita 1/3 del creixement anual dels boscos.
3: No, al contrari, les xifres mostren que cada vegada hi ha menys activitat al bosc. Actualment s'estima que de tota la fusta, tot el volum de biomassa que creix cada any en els boscos, estem extraient 1/3. I 2/3 s'estan acumulant. Cada any acumulem 2/3 de tot el creixement. Llavors, a força de passar anys, cada vegada n'hi ha més i més i més.
13: Els experts defensen que la gestió forestal no només serveix per obtenir recursos econòmics, sinó també per millorar els ecosistemes, reduir el risc d'incendis i afavorir la biodiversitat. En aquest sentit, Beltrán assegura que el futur passa per aprofitar més els recursos forestals de manera sostenible i convertir la fusta en un element clau de la bioeconomia.
3: Anem cap a un escenari per necessitat, per obligació de sistema, cap a un escenari de més extracció de recursos naturals per la pròpia necessitat de la bioeconomia. Al final, ja sigui a l'escala catalana o a l'escala europea, no podem permetre'ns tenir una economia basada en el petroli o en els recursos externs. Hem de girar a recursos endògens, no? Això no és només per dependència o independència de recursos, sinó també per on queda el valor dels productes, no?
13: També recorda que aquesta transformació podria ajudar a generar activitat econòmica fora de l'àrea metropolitana i contribuir a equilibrar el territori en un moment en què els boscos guanyen espai, però també acumulen més vulnerabilitat.
0: I saludem al migdia a COPE al sotsinspector i membre del GRAF, Jordi Pagès. Senyor Pagès, benvingut i bon dia.
5: Hola, bon dia a tothom.
0: Quina calor que fa, no?
5: Sí, Déu-n'hi-do, aquest dia sí. Aquests dies estem dintre d'una onada de calor i més a les Terres de Lleida.
0: Molta precaució, prevenció, suposo que els consells pràctics de no encendre foc a zones que poden ser altament perilloses per la seva propagació. I també, quines recomanacions hi hauria pel conreu del cereal?
5: Mira, a nivell general, aquests dies s'acabava el període per poder fer les cremes de restes a nivell d'agricultura i des del dia d'avui i també demà s'ha restringit aquesta autorització per aquesta situació d'altes temperatures que estem vivint aquests dies. I a nivell del cereal, doncs els consells són els mateixos de sempre, disposar dels elements de protecció que porten les pròpies màquines i els avisos ràpids de si hi ha qualsevol incidència al 112.
0: Ahir es presentava la campanya d'estiu per part de la Conselleria d'Interior. Es parlava inicialment d'una campanya habitual dels últims estius, però amb una situació de novetat, potser. Les moltes pluges que hi ha hagut al llarg d'aquesta primavera estan incrementant la vegetació a la massa forestal. Altes temperatures pot deixar aquesta vegetació com un element de combustible. Com s'encara aquest estiu, senyor Pagès?
5: Sí, és això que comentaves és cert. Aquesta campanya no arrosseguem una sequera estructural com havíem tingut fa 2 anys. L'hivern ha sigut plujós i també al principi de primavera, i això fa que hi hagi una continuïtat gran de vegetació herbàcia, que ara amb aquesta onada de calor, que va començar el dilluns passat i com a mínim s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve, doncs ha fet el canvi estacional i ha passat del color verd de creixement d'hivern al color groc que s'asseca d'estiu. Això tècnicament en diem sequera tèrmica, que vol dir que aquests augments tan grans de temperatura a nivell de vegetació impacten en que la vegetació, doncs, per temperatura i no per falta de precipitació, s'asseca molt de pressa i entrarem en una campanya, almenys aquest primer terç, de risc per sequera tèrmica, 4.
0: Per cert, senyor Pagès, me va sorprendre ahir la dada de que 9 de cada 10 incendis són a causa de la mà humana. Evidentment, el descuit i la involuntarietat és la majoria, però que un 90% sigui a causa de la mà humana torna a significar que aquí hi ha el camp a treballar per evitar les imprudències.
5: Si bé és cert que la causa deriva d'activitat humana, és cert que tenim un territori molt poblat i Catalunya no tenim un problema greu en aquest sentit. Més o menys el nombre d'ignicions a nivell de Catalunya no tenim un problema d'una quantitat molt gran d'ignicions noves. El que sí que és cert és que aquestes ignicions que es produeixen cada dia, els dies que el risc és alt, s'acaben transformant en incendi de vegetació, tant sigui urbana, agrícola com forestal. I l'activitat en un país amb 8 milions de persones és inevitable. El que sí que és evitable és que els dies de risc extrem, i això ho hem de destacar a nivell de Catalunya, que s'emeten avisos, el nombre d'ignicions baixa moltíssim. I això ho hem d'agrair moltíssim a la ciutadania.
0: Doncs, Jordi Pagès, aquí el que desitgem, suposo que tothom, és que hi hagi un molt bon estiu i que vostè no tingui gaire feina. Quan menys feina, millor. És a dir, està preparat sempre, però en aquest cas que hi hagi doncs, un estiu tranquil, perquè quan un bosc se crema a banda de la situació puntual del moment, sempre provoca doncs, un dany ecològic important. Sotsinspector, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya.
5: Molt bé, moltes gràcies a tothom.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
6: Si con las humedades te las tienes que ver.
7: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
8: Murprotec.
0: I anem a parlar ja del futur, potser d'una manera telegràfica, i del Mercato Barça 3-5 Esports Cope, Joan Batllori, i el futur de Cope Catalunya. Quin serà, Joan?
9: Bona tarda, Sergi. Doncs de seguida les claus, com estan totes les operacions obertes al Mercato Barça, que comença fort. De seguida actualitzem la situació sobre Anthony Gordon, que està a punt de signar, Julián Álvarez, Guardiol o Bernardo Silva. Al Girona valorarem també la notícia d'impacte. Mitchell no seguirà a la banqueta del Girona la propera temporada. L'Espanyol confirma que els 4 cedits tornen als seus clubs d'origen, Romero, Terrats, Piquel i Engong. En bàsquet, última jornada de la Lliga ACB aquest cap de setmana, a veure en quines posicions acaben Barça i Joventut. En futbol sala, avui li retiren al Palau Laurana la samarreta al mític Sergio Lozano, i Marc Márquez torna. Tenim Gran Premi d'Itàlia de MotoGP aquest cap de setmana al circuit de Mugello.
0: Doncs el futur a la ràdio i aquí a COPE Catalunya és apassionant, eh? Escoltant-te a partir de les 3:05. Fins ara, Joan, et deixo el micròfon blau.
9: Per aquí em quedo, Sergi, gràcies.
0: Arriba Línia Cope a les 3, l'inici de la tarda amb Pilar García Muñiz, a 3 i 5, Esports Cope amb el Llori.

0: con el calor que hace hoy, seguro que más de uno ya ha tenido la primera discusión del día por el aire acondicionado. Está el que tiene el calor, está también el que tiene frío, el que abre la ventana, el que la cierra, el que pone el aire acondicionado a 21 grados, el que dice, sube eso, por favor, que me estoy pelando de frío, y el que se pone el abrigo con la que está cayendo. ¿En qué bando estás tú en esta guerra climática? ¿Qué líos tenéis en el trabajo, en el coche, en casa, por el aire acondicionado? Rosa Rosado, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues para empezar,
0: me siento totalmente aludida con este tema, que lo sepas.
1: De hecho, Pilar ha puesto el aire y yo cuando he entrado un minuto después, él lo ha quitado. Así nos pasa toda la santa tarde.
0: Pero toda la tarde.
1: Siempre hay uno que se está asando y otro que tiene frío. Bueno, pues en el coche esto también pasa.
2: Hola, gente, buenas tardes. La eterna disputa del aire acondicionado, y más en los vehículos modernos, con climatizador bizona. Vas conduciendo, te lo pones para ir fresquito a 18, 17, 18, 19 grados, y mi señora al lado, solo le falta echarse una manta, y ella, claro, en su zona, pues a 22, 23 grados, con lo cual, o sea, imagínate ya el piturrillo que hay, y ya no sabes ni a qué temperatura vas, y al final pues toca, pues eso, sudar dentro del coche, pero bueno, es lo que hay. Venga, gente, un
1: es
2: abrazo desde La Mancha.
1: Hay guerras de las que se habla poco, pero esta, cada verano, la tenemos muy, pero que muy presente. Hablamos hoy del aire acondicionado y de toda esta guerra térmica en el curro, en el coche, en casa. 607-15-0602.
3: Sports.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Copi i gràcies per escoltar-nos. Pinta que el de Julián Álvarez serà el gran nom del Mercato aquesta temporada. El Barça vol que sigui el nou de nivell que busca. El jugador vol venir al Barça, però l'Atlètic de Madrid no el vol vendre, no el vol perdre, i si finalment el ven, serà per una alta quantitat. La clau de l'operació estarà en el grau de pressió que faci el jugador per sortir. Si s'enroca, si es planta, tard o d'hora l'Atlètic de Madrid i el Barça s'hauran de posar d'acord en una xifra. Si no tensa la corda, serà difícil que surti. Normalment, els jugadors acaben jugant on volen, però no sempre. Està agitat el mercat al Barça. Anthony Gordon ha de signar en uns minuts el contracte que el vincula al Barça per les 5 properes temporades. El Barça paga 70 fixes més 10 en variables, encara que a Anglaterra parlen de 80 més 10. El proper objectiu és Julián Álvarez. El Barça farà una oferta inicial que rondarà els 100 milions, conscients que l'hauran de pujar. De moment, la postura de l'Atlètic de Madrid és dura. Julián no està en venda. Veurem com acaba aquesta història. Ahir al Partidazo, Juanma Castaño va explicar que al Barça li interessa Guardiola, el central croata del Manchester City. I torna a aparèixer també el nom de Bernardo Silva, que està lliure, estaria encantat de venir, i el Barça ho està valorant. No està gens malament el tema per estar a 29 de maig. Demà juga la final de la Champions, partidàs a Budapest, PSG-Arsenal, l'actual campió d'Europa contra el recent proclamat campió de la Premier, que torna a jugar una final 20 anys després. Segurament el PSG favorit, però atenció amb l'Arsenal, que ha mutat en un equip sòlid i difícil de guanyar. Duel de banquetes amb aroma Barça entre Luis Enrique i Mikel Arteta. Després estem a Budapest amb el Dani Gil. Al Girona valorarem la notícia d'impacte que vam conèixer ahir a la tarda, a mitja tarda. Mitchell no seguirà la banqueta del Girona, el seu destí serà l'Ajax. L'Espanyol confirma que els quatre cedits tornen als seus clubs d'origen, Romero, Terrats, Piquel i Engong. Aquest cap de setmana es tanca la Lliga Femenina, ahir a la tarda es va fer oficial la sortida del Barça de Mapi León, i estem ja pendents també de les promocions d'ascens a segona. Avui, Real Madrid-Castilla-Sabadell i diumenge, Europa B-Celta. En bàsquet, vivim aquest cap de setmana la última jornada de la fase regular de la Lliga ACB, a veure en quines posicions acaben Barça i Joventut de cara als play-offs. En futbol sala, avui li retiren al Palau la samarreta a Sergio Lozano. Marc Márquez torna, tenim Gran Premi d'Itàlia a Mugello aquest cap de setmana. A Roland Garros està jugant Rafa Hodar contra Mikkelsen, de moment un set per cada un, el primer per Rafa Hodar 7-6, el segon per Mikkelsen 7-6. Pablo Carreño, per cert, acaba de passar a quarta ronda, i al Giro tenim avui l'etapa reina pels Dolomites. Vingegaard li treu més

0: Vinga, aquí arrenca l'Esportscope d'avui divendres, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda i comencem amb el Barça i el Mercato, que encara no hem arribat ni al mes de juny i ja tenim un munt de noms i de moviments sobre la taula. Estem al Camp Nou amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan, aquí estem a l'ombra perquè fa molta calor aquests dies
0: sobretot,
1: a Barcelona i a tot arreu. Sí, fa molta calor a Barcelona i a tot arreu. Ara mateix estem a 30 graus. Aquí hem passat les 3 de la tarda i aquí estem al Camp Nou esperant, Joan, esperant a Anthony Gordon.
0: Sí, perquè s'ha demorat, no?, l'acte de la signatura, també les declaracions del futbolista, la presentació del futbolista, s'ha demorat perquè hi ha algun tipus de problema burocràtic, però...
1: La seva agència, com els que estan en la propietat del Newcastle, que és de l'Aràbia Saudita, estaven encara revisant papers aquest migdia i encara estan, a hores d'ara, encara no hi ha un vistiplau. I llavors estan revisant tots aquests papers que ens recorda molt a la situació amb Cancelo, quan va arribar aquest mercat d'hivern. Cancelo també, que venia d'un club de l'Aràbia Saudita, doncs van trigar més, pel que fos, els papers, el Barça deia que no hi havia ningú problema, però entre que enviaven documentació, tornava, la revisaven, doncs que trigaven més del que estava previst. Aquest acte, el d'Anthony Gordon, estava previst que a la una signés amb el president Juste, estava tothom, tota la cúpula, fins i tot el president Laporta. Laporta estava aquí, el president electe, que ell no firma, però estava present, els dos presidents, Deco, Alejandro Echevarría, Bojan, tota la cúpula del Futbol Club Barcelona, però estaven revisant papers, s'anava allargant i ara, hores d'ara, el que ens han dit és que encara han d'esperar. Quan tinguin el vistiplau, Anthony Gordon vindrà, està a un hotel molt a prop del Camp Nou, vindrà cap aquí, llavors tindran l'acte privat al despatx presidencial del Camp Nou, signarà el seu contracte per 5 temporades, després que el Barça pagui 70 milions fixos al Newcastle, i després...
0: Anglaterra diuen 80, per això, Víctor, hi ha una mica de ball de xifres aquí,
1: Hi ha ball de xifres, sí, hi ha ball de xifres, sí, és veritat això, i amb el canvi de moneda també hi ha ball de xifres. Bueno, el Barça el que mantenen són uns 70 milions fixos d'euros, més 10 milions en variables. Bueno, una xifra així, espero que en algun moment sapiguem la xifra correcta, i rei, després hi haurà unes declaracions, atendrà els mitjans a la sala comercial del Camp Nou, com s'està fent des de més d'un any al Futbol Club Barcelona, i atendrà ja els mitjans, seran les seves primeres paraules, amb una samarreta del Barça a la mà, i ja Anthony Gordon doncs ja quedarà presentat, però estem esperant aquest moment que els advocats donin el vistiplau i comença tot el procés de la presentació.
0: El gran nom del mercat, però, pinta que serà Julián Álvarez. Víctor, que ara estem fonamentalment pendents de que el Barça presenti una oferta formal, una primera oferta formal a l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, el periodista Fabrizio Romano, que és especialista en mercat, ell ha informat avui, fa dues hores, ha informat que el Barça ja havia presentat una oferta de 100 milions d'euros. Aquesta oferta, el Barça, fons del Futbol Club Barcelona, ja deien ahir que sí, que en els propers dies presentarien una oferta que seria de 100 milions d'euros, i altres fons de la comissió esportiva el que asseguraven és que sabien que aquesta oferta la rebutjaria l'Atlético de Madrid, però que ells havien de presentar aquesta xifra amb tres números, tres dígits, i la presentaven sabent que segurament els deien que no, però era el primer pas dins d'aquesta negociació, després de saber que Julián Álvarez, i ho saben perquè ja els ha dit el seu agent, i a Barcelona, la ciutat compta l'anunci per amb la porta, doncs que Julián Álvarez vol vestir de blaugrana ja aquesta temporada que començarà a partir de l'agost. Doncs el Barça, d'aquesta informació de Fabrizio, de presentar l'oferta, no volen comentar res, tampoc la desmenteixen, diuen que no volen entrar en estar actualitzant o no si presenta l'oferta, però el que sabem ja des d'ahir és que el Barcelona va presentar en els propers dies una oferta de 100 milions, que a l'Atlético ja van dir ahir, fons de l'Atlético de Madrid, anaven comentant des de Madrid, des de la capital, que això era intolerable, que el jugador no estava en venda, que ells no permetran que surti, i és la versió del club, i que ni molt menys per 100 milions, és el que diuen. Doncs aquesta negociació anirà per llarg, el Barça volia, el seu somni era que Julián Álvarez el tanquessin abans del Mundial, però sembla inviable que el Barça pugui abans del Mundial doncs tancar Julián Álvarez, perquè encara quedaran mesos de negociació.
0: Sí, pinta a colabrot de l'estiu. Un altre nom recurrent, cada mercat pràcticament de fitxatges, apareix, torna a aparèixer, i a la

0: apuntaves ahir, Bernardo Silva. Com està aquest tema, Víctor?
1: Doncs el Barça estudiant l'opció de Bernardo Silva, que realment la va posar damunt de la taula. És veritat que tants mercats parlant de Bernardo Silva que ja aquest semblava ja inviable parlar, ja semblava que no es tornaria a parlar. Doncs sí, es parla perquè acaba de contractar el 30 de juny, de fet s'ha acomiadat del Manchester City, és agent lliure, i el seu agent, el Jorge Méndez, el va oferir a la direcció esportiva blaugrana. Ells d'inici no ho contemplaven, ni Deco, ni Flick, ni Laporta, ningú contemplava la seva opció, però a mesura que han passat els dies, sí que han anat veient que potser és una opció vàlida, perquè és un jugador, és un migcampista ofensiu, però pot jugar d'extrem, pot ajudar en les posicions d'atac, i és un reforç que, si ell accepta venir amb una xifra de sou doncs més baixa, molt més baixa del que cobrava el Manchester City, que no afecti tant el fair play del Futbol Club Barcelona, la massa salarial, si ell accepta això, i comptant que vindria lliure, doncs ara els agrada al Barça. Aquesta opció agrada, estan estudiant com encaixaria la plantilla, ho estan parlant en Flick, en Deco, el president Laporta, i estan estudiant aquesta opció de Bernardo Silva. No la descarten, i hi ha una opció que abans ni existia, doncs ara sí que el Barça la contempla.
0: I encara no se veien todavía, com deia aquell, amigos, que una i más. Ahir el Juanma Castaño, al Partidazo, va avançar una altra notícia. El Barça també, si pot, vol reforçar l'eix central de la defensa, i el Juanma va posar sobre la taula el nom del central croata del Manchester City, Guardiol.
1: Sí, que té un any més de contracte, encara no ha renovat amb el Manchester City, és una operació que seria cara perquè és un jugador important per Pep Guardiola, i Juanma deia que el Futbol Club Barcelona agrada, el Barça necessita reforçar les posicions defensives. De veritat que es parlava molt, si un central o un lateral, el Barça últimament parlava de lateral, que volien un lateral, és un jugador que pot jugar a les dues posicions, això els hi va bé al Futbol Club Barcelona, evidentment un jugador que està fins i tot per ser titular, un jugador de garanties. Doncs bé, han de mirar aquesta opció, evidentment d'aquí trigaran, perquè ara estan focalitzats en Julián Álvarez, i això, un central com Guardiol, un defensa com Guardiol, portar-lo al Futbol Club Barcelona seria una operació que segur mínim tindria 60 milions de cost. Per tant, és una operació important pel Barça. El Barça pot fer ara mateix dues operacions, una ja l'ha fet Anthony Gordon, i l'altra el Barça la tenia reservada per Julián Álvarez. A partir d'aquí necessitarien vendes, si venen aquests jugadors necessiten vendes, necessiten que surtin jugadors de la plantilla per poder tenir diners de caixa i evidentment alliberar massa salarial.
0: No està malament per ser 29 de maig, Víctor, no està malament.
1: Ostres, ells van per feina, ells voldrien, abans de començar el Mundial, tenir tot. Deco, el seu somni seria tenir absolutament tot tancat perquè el
0: i
1: Mundial...
0: I marxar de vacances, a veure el Mundial.
1: Exacte, veure el Mundial, i sobretot perquè el Mundial s'atura tot 40 dies, depèn quan caigui cada selecció, però més o menys uns 40 dies. Llavors, per negociar, per parlar amb jugadors, és més complicat, i llavors s'allarga tot molt, i per això el Deco i la direcció esportiva el que voldrien és abans. Han tancat Anthony Gordon, Bernardo Silva vol, per exemple, solucionar el seu futur abans del Mundial, la resta de jugadors són negociacions que són dures i llargues perquè han de negociar amb els clubs i són molts calés.
0: Molt bé, Víctor, quedem pendents de que arribi el senyor Gordon, de que signi, ens vas informant dels moviments allà a l'estadi del Camp Nou. Anem parlant.
1: Una abraçada.
2: Si tienes tarjeta al Corte Inglés, tienes un tesoro.
3: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
2: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
3: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
2: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
4: Se va de 2 el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
5: Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
6: Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
7: ¿Quién ha marcado? Volkswagen.
0: I demà tenim a Budapest el partit més gran de l'any a nivell de futbol de clubs, la final de la Champions, demà a les 6 a Budapest, aquesta gran final entre el PSG i l'Arsenal. Anem a la ciutat de la final, està allà el Dani Gil. Hola, Dani, Budapest, bona tarda.
8: Què tal, Joan, bona tarda.
0: Avui hi ha ambient de final per la ciutat, m'imagino, no?
8: Sí, la veritat és que sí. Ahir hi havia encara pocs aficionats del PSG i de l'Arsenal. Vaig estar tota la tarda amunt i avall per Budapest, coneixent una mica la ciutat, i encara sí respirava una certa normalitat, però avui és una cosa radicalment diferent. Avui estan arribant la majoria. Ara estic a la plaça dels Herois, on han instal·lat diferents stands perquè la gent doncs es faci fotos amb la Champions, perquè hi ha un escenari amb música, jocs de pilota, aquí vindran llegendes aquesta tarda que faran una patxanga, un partidet, estan jugadors com Xavi Hernández, Erika Vidal, Ivan Rakitic, Rakitic, Cafú, Figo, bé, la llista és molt llarga, i la veritat és que hi ha molt bon rotllo, s'esperen més de 40.000 aficionats entre els dos equips. El Puskás Arena té capacitat per 67.000 espectadors, és a dir, han repartit 17.000 entrades per cada afició, amb la qual cosa, doncs, com sempre passa en aquest tipus de finals, hi haurà qui vingui sense entrada. Ja he vist gent que està comprant i venent a la revenda, o sigui que és un disparat. Després hi haurà gent, doncs, que simplement vingui a veure una mica l'ambient d'una final de Champions, però com dic, Joan, de moment l'ambient és molt festiu, es nota que hi ha il·lusió, el PSG per intentar guanyar la segona Champions consecutiva, que això només ho ha fet fins ara el Real Madrid, i l'Arsenal perquè arriba a aquesta final 20 anys després de la de Saint Denis el 2006 contra el Barça, amb la intenció de fer el doblet després d'haver guanyat la Champions.
0: Sí, sí, i ja aquesta tarda, a partir d'allà, que ara de seguida parlarà Luis Enrique, pendents de les rodes de premsa i també dels entrenaments dels equips a l'escenari del partit, que arriben els dos pràcticament amb totes les seves estrelles, eh?
8: Sí, el Paris Saint-Germain ha arribat aquest matí a Budapest, ara en uns minuts parlarà Luis Enrique des del Puskás Arena, a les 5:45 serà l'últim entrenament a l'escenari del partit, i l'Arsenal va arribar ahir, Arteta parla a les 6:15, i l'equip s'entrena a les 7 de la tarda. La veritat és que el Paris Saint-Germain estan contents perquè Asraf i Dembélé han entrenat aquesta setmana amb normalitat, amb la resta de l'equip, eren els únics dos dubtes, però els dos apunten a ser titulars demà contra l'Arsenal. Serà l'11 de gala, el mateix que a la final de la Champions de l'any passat, amb l'única diferència de Safonov per Donnarumma, i a l'Arsenal, doncs, Ben White és baixa, torna a Timber. I també bones notícies per Arteta, que recupera Mikel Merino, que no serà titular contra el PSG, però ja va jugar uns minuts contra el Crystal Palace i podrà formar part de la rotació.
0: Perfecte, doncs ens disposem a viure una grandíssima final demà a partir de les 6 de la tarda, eh? Al tanto, els despistats, que no és a les 9 de la nit, és demà a les 6 de la tarda a Budapest, aquest partidàs entre l'Arsenal i el PSG. Dani, a passar-ho bé, gràcies.
8: Gràcies, Joan, bona tarda a tots.
0: I abans del debat que obrim de seguida, avui per parlar sobretot de la figura de Julián Álvarez, les novetats del dia a la cursa electoral, a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Hola, Gil, bona tarda.
7: Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
0: Què tenim de nou de les últimes hores?
7: Hores de perfilet baix, eh? La campanya en la cursa electoral cap a la Llotja de la Castellana. L'últim de Florentino Pérez, declaracions a la 1 de Televisió Espanyola. Amb coses que ja sabíem, però amb pessetes cap endavant en el plànol esportiu. Per si algú tenia algun dubte de la mare del bé d'aquesta campanya...
9: ¿Va a debatir? No. Que hable él todo lo que quiera. Yo hablo aquí, les explico todo, pero se lo explico a usted.
10: ¿Sabe cuál va a ser el entrenador del Real Madrid ya?
9: Pues estoy pensándolo, sí.
10: ¿Tiene un nombre seguro?
9: Y dos.
10: ¿Sale mucho el nombre de José Mourinho?
9: Bueno, es que es un buen entrenador, claramente.
10: Pero todavía no va a anunciar.
9: No voy a anunciar porque todavía no he hablado con Mourinho. Un buen entrenador a todos esos jugadores los va a hacer vivir una etapa muy importante en el futuro.
7: Val a dir que és veritat que en principi avui s'acabava aquest termini de negociacions de Mourinho amb el Benfica i que la clàusula de rescissió del portuguès puja automàticament, però vaja, jo crec que a les properes hores hauria de donar el pas endavant Florentino de ratificar que Mourinho és el seu entrenador. I l'altra novetat, Anas Lagrari. Pels no introduïts, qui és Anas Lagrari? Doncs és un banquer d'origen marroquí. Vaja, ara mateix és una de les mans dretes de Florentino Pérez amb José Ángel Sánchez, fins al punt que s'ha arribat a comentar en cercles madridistes que seria el dofí en qui estaria pensant Florentino Pérez per ser el seu relleu a la presidència quan ell deixi de ser el màxim mandatari del Madrid. Atenció a les paraules de Florentino sobre Anas Lagrari.
9: ¿Pero qué dicen? Que quiere ser presidente, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero si no tiene ni años para ser presidente y simplemente nos ayuda, no tiene nada que ver. De fútbol sabe lo justo, vale decir la verdad. Pero sabe, digamos, de lo que es el mundo tecnológico. El Madrid tiene la suerte de que estoy yo, no tenga ninguna duda.
7: De fútbol, Lagrari...
0: Té l'autoestima alta, Florentino,
7: eh? Sabe lo justo. Bueno, Enrique Riquelme. Què ha fet Enrique Riquelme? Doncs ha tingut una bona idea. Com que hi ha 12 quilòmetres del Bernabéu a Valdebebas, ha habilitat una oficina per tal que aquells socis que vulguin votar per correu per la seva candidatura els ofereix un notari gratuït perquè vagin a aquesta oficina, votin per correu, li depositin el vot al notari del senyor Riquelme i d'aquesta manera assumin els vots per correu, faceta on teòricament Florentino goleja el seu opositor.
0: Doncs així ve el dia en clau electoral Real Madrid, 3:25, obrim el debat.

0: Territorial.
1: Cadena COPE.
2: Panamá ha acogido una cumbre clave no solo para la oposición venezolana, sino para el futuro de este país. El manifiesto de Panamá recoge lo acordado en un plan que incluye negociación con un cronograma electoral que prevé la elección de un nuevo Consejo Electoral. María Corina Machado siempre ha explicado que con el actual Consejo era imposible la convocatoria de elecciones libres. Por eso, este será uno de los primeros pasos de una negociación con el gobierno interino, de la que, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos no estará al margen. Machado liderará el proceso en el que hay condiciones claras. La oposición que firma el manifiesto camina hacia la convocatoria de unas elecciones libres, pero antes pide la liberación de todos los presos políticos, el desmantelamiento del aparato represivo del Estado, el retorno de los exiliados y la normalización de la vida política. Los movimientos de Machado pueden haber parecido contradictorios e inseguros, pero está claro que ha tenido que jugar en un contexto resbaladizo, actuar paso a paso y proceder por adaptación. Ahora hay un plan y un proyecto serio, transparente y responsable. Nada será inmediato, pero sí debería ser público. El gobierno interino tiene su propio plan y este, al menos sobre el papel, tenía un instigador, el expresidente Zapatero. Solo la transparencia podrá permitir el triunfo de la libertad en Venezuela.
3: Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué?
1: La linterna.
4: COPE Cataluña y Andorra.
1: Estás informado.
5: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos un dia més de la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Doncs com estem fent pràcticament cada tarda, comencem la linterna pendents de la reunió que mantenen a aquesta hora els sindicats majoritaris de professors i el Departament d'Educació, amb talls aquesta tarda a la Via Augusta, a l'alçada de la Conselleria, i en un divendres en què hi ha doncs, molta mobilitat a aquesta hora. Vuitena reunió i desena jornada de vaga en el que portem de trimestre i no hi ha manera de desencallar aquest conflicte. Una vintena de representants sindicals han passat la nit al departament, tot i l'última proposta de la consellera Esther Niubó d'augmentar el salari gairebé 400 euros bruts en un termini de 4 anys. Els sindicats no afluixen i mantenen que aquesta proposta està lluny del seu plantejament. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que estés, avisa que o hi ha acord o hi haurà més pressió al carrer, més protestes al mes de juny.
6: No descartem sortir d'aquí amb una proposta de mobilització molt més enllà del que ja tenim doncs, a sobre la taula, perquè i ja ho vam anunciar des de fa molt temps que no acabarem el curs amb normalitat.
5: El curs podria no acabar amb normalitat i això, doncs, qui ho pagarà seran els alumnes i també les seves famílies. Aquesta tarda, com deia, els professors han tallat la Via Augusta a l'alçada del Departament d'Educació i aquest matí la mobilització s'ha traslladat a Montserrat. Han bloquejat durant una hora l'estació del Cremallera, deixant doncs, a molts visitants sense poder pujar o baixar de Montserrat, una situació que ha generat alguns moments de tensió. I malestar també entre els transportistes que s'han quedat atrapats en algun dels talls de carretera d'aquests dies en les protestes de professors. Talls en hora punta que, evidentment, tenen conseqüències econòmiques per a moltes persones. Eduard Tallà, que és director de CETRANS.
7: Estem a favor del dret de vaga, però també estem a favor de que hi ha un dret, que és el dret a la lliure circulació. Mm. Per tant, si trobem un tall de carretera, vol dir que se'ns entorpeix tota la ruta que hi havia prevista. A part d'això, nosaltres estem molt regulats en els nostres temps de treball, temps de conducció i descans, i per tant, això pot fer que potser no arribem a destí. I per tant, trenquem la cadena de subministrament.
5: I el pitjor de tot, com diu l'Eduard Tallà, que és la repetició, la falta d'empatia, perquè cada vegada, clar, hi ha més protestes, que són legítimes, però hi ha el costum de tallar carreteres i sempre paguen els mateixos.
7: Això és una situació que, malauradament, l'estem patint massa sovint i veiem com aquí la gent talla les carreteres el dia que li donen la gana, quan vol i en la forma que volen, no? I el que veiem és que no hi ha l'autoritat competent com per desallotjar de la carretera a la gent que està entorpint doncs, aquest trànsit.
5: Doncs són les conseqüències d'aquestes protestes de professors. 10 jornades de vaga en aquest trimestre i veurem si de la reunió d'aquesta tarda per fi podem dir que s'ha arribat a un acord. I pel que fa al temps, doncs ja podem dir que hem batut un rècord de temperatura per un mes de maig. Ha estat a Vinebre, 39 graus i mig. I la situació, doncs, ha estat molt similar, a poblacions com Ascó, Torres de Segre, Serós o Batea. Molta, molta calor al carrer, també a les aules. Avui una trentena d'alumnes de l'Institut de Llançà, l'Alt Empordà, s'han concentrat per denunciar la calor que passen a classe amb temperatures de fins a 30 graus. Durant el cap de setmana, la previsió és que la temperatura fluixi una mica, però encara amb valors molt per sobre de l'habitual. I amb algunes tempestes també al Pirineu i Prepirineu. I estem a pocs dies de que comencin les proves de selectivitat. Són dies, evidentment, de molta angoixa, de molts nervis per a milers d'estudiants que volen aconseguir, clar, la nota que necessiten i que d'alguna manera se la juguen aquests dies. De seguida escoltarem a una d'aquestes estudiants i us donarem consells, si esteu ara mateix estudiant, per gestionar els nervis i que no us juguin una mala passada.
1: La Linterna.
4: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
8: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver,
8: 900-102-103.

0: Catalunya ja escalfa motors per a les proves d'accés a la universitat que es faran entre el 9 i l'11 de juny, és a dir, coincidiran de ple amb la visita del Papa a Barcelona. L'any passat les van fer uns 44.000 estudiants. Són dies, evidentment, de molts nervis, de molta preparació. I què passa amb aquests nervis? Doncs universitats i centres educatius han començat a organitzar simulacres perquè els estudiants s'acostumin a la dinàmica real dels exàmens. A Manresa, per exemple, més d'un centenar d'alumnes ja han participat en una prova pilot per trencar la por a la selectivitat. Com ha anat, Mar Puerto?
1: Doncs han sigut un total de 115 alumnes els que s'han hagut d'enfrontar aquesta jornada de selectivitat i l'objectiu és aquest que has indicat, ajudar els alumnes a trencar amb les seves pors pròpies d'enfrontar-se a una prova d'aquestes magnituds i perquè experimentin també el neguit que sentiran quan realitzin les proves oficials. Els estudiants han realitzat un examen en castellà i després la prova de llengua estrangera. La Daniela i la Laura, de l'Institut Quercus, explicaven com els havia anat.
2: Estava més nerviós al principi, ara jo estic més tranquil·la, jo crec.
3: No. Jo al revés, cada cop com que s'apropa més, cada cop estic més nerviosa, la veritat. Però bueno, al final és un examen que, bueno, tampoc hi hem de treure importància i ja està, i fer-la i que sigui el que ha de ser i ja està.
1: En general, valoren positivament el simulacre, però reconeixen que han de seguir estudiant. A COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la Tanit Penedès, que ha acabat fa un parell de setmanes batxillerat i està bastant preocupada per la nota de tall que necessita per estudiar Medicina.
4: Personalment, a mi m'encantaria entrar a Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. Sí, és possible, evidentment, està complicat, perquè les notes de tall són altes i els exàmens doncs, és exigent al final. Penso que l'autònoma està al voltant del 12,5 i algunes crec que arriben al 12,8, d'una cosa així a Barcelona, sobretot.
1: Des de que va acabar, explica que cada dia estudia una mica pels exàmens, però el que troba més difícil és poder recordar i abordar tant de temari.
4: Jo crec que una mica tot, que hi ha doncs, molt temari i també en general doncs, després de tot un curs tan difícil, l'arribar a concentrar-te i estudiar tot el temari que has fet durant tot un curs, jo crec que és de les coses més difícils, abordar-ho tot a la vegada.
1: Tot i això, cada estudiant adopta la millor tècnica i la que més li serveix. La Tanit ha tingut una de molt clara durant el curs, però ara diu que prefereix decantar-se més per la pràctica.
4: Durant el curs, bastantes maneres, memoritzar esquemes, bueno, depenia bastant. Ara ja, a la recta final, és anar fent exàmens de prova i repassar el temari que haig de tenir com més present, però ara és més examen rere examen.
0: I els psicòlegs, Mar, recorden que l'estrès és normal, però recomanen estudiar amb planificació, descansar bé i evitar, sobretot, maratons d'última hora, oi?
1: Sí, perquè més enllà dels nervis, la selectivitat continua sent encara d'avui una cursa de resistència mental. La psicòloga Silvi Pérez explica quines eines poden ajudar els estudiants a gestionar millor aquesta pressió.
5: Caldria sobretot relativitzar una mica la situació. És a dir, molts estudiants i moltes famílies de molts estudiants ho viuen com un punt d'inflexió en el qual es decideixen aspectes fonamentals de la vida i sobretot com a punts de no retorn, com si no s'aconsegueix alguna cosa en aquest moment, doncs estem abocats a un fracàs o les alternatives queden molt reduïdes. Caldria poder relativitzar

0: Estem a les portes de l'estiu, tot i que ja estan pujant i molt les temperatures. Ha plogut molt, però els experts diuen que no és garantia de que tinguem un estiu tranquil pel que fa als incendis forestals. L'any passat ja vam patir incendis de sisena generació i ens preguntem si arribem aquest estiu en condicions de poder-ho evitar. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra us estem parlant d'incendis i de la nova estratègia que ha impulsat el govern per tal de fer-hi front. Ara mateix hi ha un 11% d'aquests incendis que superen la capacitat operativa del cos de bombers i el que s'intentarà fer és establir 14 grans eixos de confinament arreu del territori, doncs per evitar que un incendi pugui saltar d'un massís forestal a un altre. Això, evidentment, facilitaria molt la feina dels bombers i permetria atacar un foc potencialment descontrolat. A Herrera Cope Catalunya hem parlat de gestió forestal amb l'expert Mario Beltrán. Què ens ha explicat Yolanda Canales?
1: Catalunya és cada vegada més forestal, per dir-ho d'una forma planera. Actualment, dues terceres parts del territori ja són massa boscosa, un creixement que s'explica sobretot per l'abandonament del camp, tant de l'agricultura com de la ramaderia, i que planteja nous reptes ambientals, econòmics i també, evidentment, de prevenció d'incendis. Els experts alerten que el bosc català està infragestionat i que any rere any acumula més biomassa de la que s'extreu. Això incrementa el risc de grans incendis forestals i en un context, a més, de canvi climàtic. El responsable de bioeconomia forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Mario Beltrán, explica que actualment només s'aprofita una tercera part del creixement anual dels boscos.
2: No, al contrari, les xifres mostren que cada vegada hi ha menys activitat al bosc. Actualment s'estima que de tota la fusta, de tot el volum de biomassa que creix cada any en els boscos, estem extraient un terç. I dos terços s'estan acumulant. Cada any acumulem dos terços de tot el creixement. Llavors, a força de passar anys, cada vegada n'hi ha més i més i més.
1: Els experts defensen que la gestió forestal no només serveix per obtenir recursos econòmics, sinó també per millorar els ecosistemes, reduir el risc d'incendis i afavorir la biodiversitat. En aquest sentit, Beltrán assegura que el futur passa per aprofitar més els recursos forestals de manera sostenible i convertir la fusta en un element clau de la bioeconomia.
2: Anem cap a un escenari per necessitat, per obligació de sistema, cap a un escenari de més extracció de recursos naturals per la pròpia necessitat de la bioeconomia. Al final, ja sigui a l'escala catalana o a l'escala europea, no podem permetre'ns tenir una economia basada en el petroli o en els recursos externs. Hem de girar a recursos endògens, no? Això no és només per dependència o independència de recursos, sinó també per on queda el valor dels productes, no?
1: També recorda que aquesta transformació podria ajudar a generar activitat econòmica fora de l'àrea metropolitana i contribuir a equilibrar el territori en un moment en què els boscos guanyen espai, però també acumulen més vulnerabilitat.
0: Gràcies, Yolanda. 9 de cada 10 incendis es produeixen per causa humana, encara que sigui de forma involuntària. Per tant, hi ha molta feina a fer encara per evitar imprudències. El principal repte serà afrontar la simultaneïtat d'incendis que s'han donat en els darrers anys. Els bombers, evidentment, juguen un paper fonamental. Moltes vegades es juguen literalment la vida. I una altra de les peces fonamentals en qualsevol campanya forestal són les ADF, les Agrupacions de Defensa Forestal. I parlem amb el seu president, el Ramon Torrents. Ramon, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Explica'ns una mica quina és la funció concreta de les ADF en la tasca de prevenció d'incendis forestals i també en la tasca d'apagar-los.
3: Sí, correcte. Doncs durant tot l'any, aquestes 320 ADFs que hi ha arreu de Catalunya, amb els 658 municipis que en formen part i aquests 6.700 voluntaris acreditats, el que fem és treballar per la prevenció d'incendis en tota la massa forestal de Catalunya i sobretot la vigilància i la primera intervenció. Mm-hmm. Penseu que el 90% dels incendis no passen de l'hectàrea forestal i aquí és on hi ha la feina de la gent que està al territori, d'aquests pagesos, d'aquests agricultors, de les agrupacions de defensa forestal, dels agents rurals, que estem al territori, que estem voltant. El que fem és que aquests incendis es puguem arribar a apagar ràpidament i que no passin d'aquesta hectàrea, que no es facin grans i que nosaltres sempre diem el mateix, que si no arriben els mitjans de comunicació i no surten, vol dir que hem pogut fer la feina i que s'han extingit el més ràpid possible.
0: I és una funció aquesta que teniu les ADF que està prou reconeguda? Us sentiu reconeguts?
3: No, és una, no sortim enlloc, però és que és igual. Vull dir, nosaltres el nostre agraïment màxim és això, no? Que hagin pogut evitar un bosc que es cremi, o hi ha més d'un bosc, perquè ja sabeu que quan s'encén massa forestal comporta que es cremin granges, que es cremin cases, que es cremin l'economia, no?, d'aquell poble, d'aquell pagès, i això, si ho podem evitar-ho, doncs nosaltres estem més que satisfets. Mm-hmm. Però no tenim un reconeixement social, ni molt menys.
0: Mm-hmm. Jo no sé, Ramon, si arribem a temps de que sigui un estiu més o menys tranquil, no? Hi ha qüestions, evidentment, que no estan en les nostres mans, com les temperatures, però sí la gestió que s'ha fet la resta de l'any. Arribem a temps de tenir un estiu tranquil o no?
3: No, falta molt amb la gestió forestal. Estem fent coses, s'estan fent coses des del govern cada vegada més. El que passa és que el bosc té molt poc rendiment, la fusta, i això costarà molt. Això no podem solucionar en un, dos, tres anys. Això serà molt a mica en mica. Hem de treure un rendiment de la fusta del bosc, i ara per ara no és així. Ara per ara costa molt. La feina és molt poc valorada i econòmicament costa molt gestionar una hectàrea de massa forestal.
0: Els incendis canvien, no? Abans feia jo referència a l'any passat als incendis de sisena generació. Això vol dir, m'imagino, que les persones que us dediqueu, no?, us heu de formar, actualitzar per fer front de la millor manera possible a aquests nous formats d'incendis.
3: Sí, nosaltres no ens hi dediquem, nosaltres som totalment voluntaris, cada un té la seva feina, nosaltres no tenim cap remuneració pel que fem, ni molt menys, i és això, el que passa és que vivim en el territori i fem la vigilància, la primera intervenció, i sobretot tot el manteniment d'infraestructures de que ara ja s'estan fent, no? De tots els punts d'aigua, tots els hidrants, tota la xarxa de camins, tenir tots a punt perquè els vehicles d'extinció puguin accedir-hi en cas d'una emergència. És una feina que es fa durant tot l'any. Preparats? Ens anem preparant. Sí que cada any veiem que els incendis són més violents, veiem que poca cosa podem fer quan l'incendi es fa gran, no? Com els exemples de l'any passat d'aquests dos incendis tan grans que vam tenir, que ens van cremar tantes hectàrees, però per això és tan important i que no s'està apostant per part del govern amb la vigilància i la primera intervenció.
0: I com a ADFs arribeu a aquesta campanya d'incendis amb prou recursos, amb prou personal?
3: Hem millorat amb recursos gràcies a la Generalitat, a les aportacions que hi ha hagut des de l'any passat ja. Hem pogut adquirir nous vehicles, les diputacions també ens han ajudat perquè han sigut ajuts cofinanciats, i gràcies a totes les quatre diputacions i també a la Generalitat hem pogut recuperar recursos, no? o renovar recursos, perdó, recuperar no, renovar recursos, però ens falta molt el que és el tema voluntariat. El tema voluntariat tenim un entrebanc important, que no podem formar els voluntaris per anar a l'extinció d'incendis, perquè tenim un TAP molt gran a l'ISPC, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que malauradament només ens donen 128 places a l'any, i amb 128 places, amb 320 ADFs, no arribem ni a mitja plaça per ADF. Mm-hmm. I si no els podem formar, no poden anar a l'extinció. Som 6.700, tenim una manca de 500-600 voluntaris per formar-se cada any, i que malauradament no podem fer-ho.
0: Mm-hmm. Vaja, i jo no sé, Ramon, si hi ha alguna zona que preocupa més a hores d'ara des del punt de vista forestal, que ja preveieu que serà complicada.
3: Ara mateix, si m'estàs parlant del dia d'avui, tenim la banda de Ponent, que tenim 13 comarques amb un risc elevat d'incendi per culpa d'aquestes temperatures que tenim aquests últims dies. Però clar, on ens preocupa aquest any? Doncs tot el tema del cereal. El cereal amb aquestes pluges ha crescut molt la tija. El cereal d'aquí 15 dies, 20 dies, ja estarà tot o una gran part molt sec, i aquí podem tenir incendis importants de cereal que ens poden ocasionar problemes, com l'any passat que vam tenir el de Torrefeta i Florejacs.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs vaja, esperem que aquest estiu no tingueu gaire feina, més enllà de la prevenció, perquè això serà una bona notícia per a tots. Ramon Torrents, president de les ADF Catalunya, gràcies per haver-nos acompanyat.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bona tarda.
3: Gràcies, bona tarda.

0: Hi ha notícies d'aquelles amb final feliç que ens agrada molt explicar, llàstima que no siguin més habituals. Pediatres de Barcelona han aconseguit una fita històrica a Europa, han aconseguit salvar-li la vida a un fetus de només 700 grams que estava desenvolupant els budells fora del cos, una malformació congènita. Se l'havia d'operar per evitar lesions irreversibles. La intervenció es va fer a la setmana 28 de gestació dins del ventre de la seva mare i 6 setmanes després va néixer per cesària i la seva evolució és favorable. De fet, s'alimenta ja amb normalitat. Aquest nadó es diu Tiago, ara té 2 mesos, pesa 4 quilos i és veritat que el camí fins aquí no ha estat fàcil, Marc Puerto.
1: La malformació que patia el petit Tiago es coneix com a gastroesquisi. És una alteració congènita que fa que els intestins del nadó es desenvolupin fora de l'abdomen perquè la paret abdominal no es tanca correctament durant l'embaràs. El problema és que aquests budells queden exposats directament al líquid amniòtic i això pot provocar doncs, inflamació, falta de reg sanguini i en els casos més greus fins i tot la mort del teixit intestinal. Els metges van detectar la malformació durant una ecografia rutinària a la setmana 20 d'embaràs i la mare va ser derivada directament a Barcelona Natal, al Centre de Medicina Fetal que integren l'Hospital Sant Joan de Déu i el Clínic de Barcelona. Habitualment aquests casos superen després del naixement, però en aquest cas el Tiago tenia gairebé tot l'intestí fora del cos i molt comprimit. Els metges, per tant, van considerar que esperar posava en risc gran part dels budells i van optar també per la cirurgia pionera dins l'úter matern. La intervenció es va fer el 10 de febrer, va durar 2 hores i mitja. Els cirurgians van accedir a l'úter de la mare, van recol·locar el fetus i amb instruments molt petits i tècniques de laparoscòpia van anar introduint de nou els intestins dins l'abdomen del nadó. Ho explica el cap de Medicina Fetal de Barcelona Natal, Josep Maria Martínez.
2: Lo que se hace es una incisión en el abdomen como la de la cesárea y el útero se saca, digamos, del ambiente, se saca fuera, ¿vale? Es una endoscopia. Antes ponemos una medicación al bebé para que no tenga dolor, para que no se mueva y entonces se ponen los trocares y entonces a partir, una vez tenemos el trocar dentro, lo que es necesario para poder hacer la operación.
1: Una operació d'altíssima precisió, com diem, el fetus pesava només 700 grams i els metges treballaven sobre un orifici abdominal d'un centímetre i mig. Després de la cirurgia, els controls van confirmar que els budells recuperaven l'aspecte habitual. L'embaràs va continuar amb normalitat i el nadó va néixer finalment per cesària a la setmana 34. Ara, amb només 2 mesos de vida, Tiago ja s'alimenta amb normalitat, com diu la Camila.
3: Con muchos nervios, incluso al inicio pensé en rechazarla, pero bueno, hasta que me convencieron. Estuvo comiendo por sonda al inicio, pero rápidamente empezó a comer ya primero pecho, aceptó el biberón y se ha ido recuperando muy bien, es un niño completamente normal.
1: Ara el Tiago ja s'ha convertit en el primer nadó operat amb èxit d'aquesta malformació fatal abans de néixer a tota Europa.
0: I una altra bona notícia, si més no, pels joves o no tan joves que es volen emancipar i no poden, el govern augmentarà a partir de dilluns dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació i aquesta mesura es calcula que beneficiarà a unes 600.000 persones, Marc.
1: Sí, ho ha anunciat avui el president Salvador Illa quan en un acte a l'Institut Català de Finances parlava amb un jove de 36 anys.
4: A partir de dilluns es posarà en marxa una mesura fruit d'aquesta experiència, que és ara és fins a 35 anys. Sembla que tu en tens 35, no? Anys?
5: Jo tinc 35 és fins als 36.
4: Has estat tu al llindar, no?
5: Al llindar, al límit.
4: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns ho allarguem. Per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec, que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero.
1: Segons fonts del govern, l'ampliació de l'edat beneficiarà unes 600.000 persones i Catalunya serà així la primera comunitat autònoma en allargar l'edat límit per accedir a aquest programa que en el seu primer any de vigència doncs, ha donat 1.700 préstecs. Fins ara, recordem, el preu mitjà del préstec s'ha situat en els 36.000 euros. El topall màxim és de 50.000, mentre que l'edat mitjana dels sol·licitants ha estat de 29 anys. També a Catalunya hem de dir que el preu mitjà dels habitatges ha sigut situa en els 190.000 euros. A les últimes dades oficials, l'edat d'emancipació a Catalunya es situa en els 29,8 anys, uns mesos inferiors a la mitjana espanyola, que es situa en els 30,3 anys.
0: Doncs fins als 40 anys es pot demanar un préstec d'emancipació. Gràcies, Marc. Fins després.
1: Gràcies.

0: 10 minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda. D'aquí a uns dies començarà la selectivitat, concretament es farà entre el 9 i l'11 de juny i es tracta doncs, d'una de les etapes més importants i més temudes també per a molts estudiants. Després de mesos d'esforç, classes, apunts i hores d'estudi, arriba el moment de demostrar tot el que s'ha après durant el batxillerat. Aquests exàmens no només posen a prova els coneixements acadèmics, sinó també la constància, l'organització, la capacitat de gestionar els nervis davant d'un gran repte. Marc Puerto, tu has parlat amb un estudiant que es presenta justament aquest any a les proves, oi?
1: Sí, a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la Tanit Penedès, que ha acabat fa un parell de setmanes batxillerat i està bastant preocupada per la nota de tall que necessita per estudiar Medicina.
2: Personalment, a mi m'encantaria entrar a Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. Sí, és possible, evidentment, està complicat, perquè les notes de tall són altes i els exàmens doncs, és exigent al final. Penso que l'Autònoma està al voltant del 12,5 i algunes crec que arriben al 12,8, una cosa així a Barcelona, sobretot.
1: Des que va acabar, explica que cada dia estudia una mica pels exàmens, però el que troba més difícil és poder recordar i abordar tant de temari.
2: Jo crec que una mica tot, que hi ha doncs, molt temari i també en general doncs, després de tot un curs tan difícil l'arribar a concentrar-te i estudiar tot el temari que has fet durant tot un curs, jo crec que és de les coses més difícils, abordar-ho tot a la vegada.
1: Tot i això, cada estudiant adopta la millor tècnica i la que més li serveix. La Tanit ha tingut una de molt clara durant el curs, però ara diu que prefereix decantar-se més per la pràctica.
2: Durant el curs, bastantes maneres de memoritzar esquemes. Bueno, depenia bastant. Ara ja a la recta final és anar fent exàmens de prova i repassar el temari que haig de tenir com més present, però ara és més examen rere examen.
1: Els psicòlegs recorden que l'estrès és normal, però recomanen estudiar amb planificació, descansar bé i evitar maratons d'última hora, perquè més enllà dels nervis, la selectivitat continua sent sobretot una cursa de resistència mental. La psicòloga Silvi Pérez explica quines eines poden ajudar els estudiants a gestionar millor aquesta pressió.
3: Caldria sobretot relativitzar una mica la situació. És a dir, molts estudiants i moltes famílies de molts estudiants ho viuen com un punt d'inflexió en el qual es decideixen aspectes fonamentals de la vida i sobretot com a punts de no retorn, com si no s'aconsegueix alguna cosa en aquest moment, doncs estem abocats a un fracàs o les alternatives queden molt reduïdes. Caldria poder relativitzar una miqueta i poder tenir preparats plans B, altres alternatives, propostes en cas de que no surti com voldríem. És a dir, no es resol tota la vida en aquests dies, és només una fase.
1: I també destaca el paper clau que juga l'entorn més proper, família, professors i amistats, que poden convertir-se en un suport fonamental durant aquests dies, sempre des de l'acompanyament i sense afegir més pressió als estudiants.
3: Hauríem d'intentar actuar amb les famílies que estan al voltant, amics, etc., oferint una mica espais de, diria, de desconnexió en alguns moments i sobretot d'adaptar-nos a la situació que està vivint l'estudiant. A veure, cada estudiant ho viu d'una manera diferent i la manera de viure l'estrès cadascú la gestiona una miqueta com pot. Llavors, tant els pares com els tutors o els amics que tenen altres edats han de respectar una miqueta aquests dies, perquè total són 4 dies, vull dir que tampoc estem parlant de 4 mesos ni d'un temps molt llarg, i anar oferint una mica d'equilibri, suggerències, no imposicions, bueno, una miqueta més de tolerància.
1: A més, amb l'arribada de la selectivitat, ho hem parlat també aquí a la Linterna, augmenta la demanda de classes, de reforç i professors particulars. Cada vegada són més els estudiants i famílies que busquen un suport extra per preparar els exàmens amb més seguretat i millorar els resultats acadèmics. De fet, aquest fenomen s'ha intensificat en els últims anys. Antonio Barbeito és fundador de Classify i explica quines són les assignatures més demandades.
4: Fundamentalmente, matemáticas, lengua castellana e inglés son un poco las tope de las necesidades de los estudiantes, aunque también algunas otras que no podrían resultarnos como muy comunes, como puedan ser química y biología, cuando la gente quiere desde un grado superior entrar en la carrera de medicina, pues también son muy demandadas, la verdad.
1: Ara bé, actualment aquestes classes particulars es reserven amb molta més antelació que no pas fa uns anys enrere.
4: Es cierto que he visto que en los últimos años la demanda se ha anticipado tremendamente. Si antes la demanda empezaba a estimularse a partir de enero, ahora la gente ya contrata servicios como los nuestros con un año de anticipación, o los servicios del mundo estudiante, que son nuestras sedes físicas. Entonces sí que se percibe que ya la selectividad y el futuro de los estudiantes se percibe con mayor preocupación que antaño, que a lo mejor se valoraba de otra manera. Yo creo que ara hi ha bastantes más dudas en este sentido.
1: I això reflecteix en part també les mancances del sistema educatiu i la necessitat que molts estudiants hagin de buscar reforç fora de l'aula.
4: No solo es que lo diga yo a través de los múltiples informes educativos, concretamente uno que hay que aplica a estudiantes de cuarto de la ESO aproximadamente, que se llama informe TIMSS, y que dice que el nivel educativo español está bajando, concretamente, por ejemplo, en matemáticas y en comprensión lectora, que también se ve en el informe PISA. La realidad es que nuestro nivel educativo año tras año está bajando. Yo creo que es una situación muy preocupante.
1: I és que les classes de reforç i aquest suport extra, Iolanda, s'han convertit en una eina habitual per afrontar aquests exàmens amb més confiança.
0: Molt bé, doncs molts ànims a tots aquests estudiants que estan a punt de fer la selectivitat. Marc Puerto, gràcies.
1: Gràcies.
0: Bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé. Informació esportiva, Edu Badia, com estàs?
5: Bona Hola, tarda. Yolanda, què tal? Bona tarda.
0: Vinga, el Barça que està a punt de fer oficial la incorporació d'Anthony Gordon.
5: Sí, està costant, perquè la Vaja. Presentació havia de ser aquest migdia, però 7 hores després. Víctor Navarro, bona tarda.
6: Bona tarda, Yolanda, Edu.
5: El primer reforç del Barça encara no és oficial.
6: Encara no és oficial, està al despatx presidencial amb els dos presidents, l'electe Joan Laporta i el president del Futbol Club Barcelona fins al 30 de juny, Rafa Juste, i com bé dius, estava tot previst per la una, però temes burocràtics entre advocats i els papers i el vistiplau definitiu doncs, han fet que tot s'allargués fins ara. Anthony Gordon ja està a les instal·lacions del club, estem esperant que faci primer el club oficial el seu fitxatge, firma per 5 temporades, després de pagar el Barça 70 milions, més 10 milions en variables i que comparegui de davant de tots els mitjans de comunicació que estem esperant. I a més, avui la tarda ve marcada, Edu i Yolanda, per una sèrie de missatges a les xarxes socials de l'Atlético de Madrid, del club, fent bromes després de que no els agradés que el Barça anés a per Julián Álvarez i les informacions que estan sortint, fent veure que fitxaven a jugadors com Lamine Yamal, Pedri o Rafinha, i a més, una última piulada que han fet a les seves xarxes, una frase molt contundent que diu que a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. Un missatge clar cap al Barça que de moment diuen fons del Futbol Club Barcelona que no respondrà.
5: Gràcies, Víctor. Això el Barça, el Girona, Mitchell ha repassat la seva trajectòria al conjunt de Montilivi després de 5 temporades.
7: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí. 5 anys de coses bones i coses més bones. No vull dir adeu.
5: Un vídeo que dura uns 4 minuts a xarxes, molt emotiu, amb llàgrimes als ulls, abans de posar rumb a la banqueta de l'Àjax. Més de Mercato perquè Calero no seguirà a l'Espanyol, Juan Arias.
8: Bona tarda, companys. L'Espanyol ha comunicat que Fernando Calero no seguirà al Club Perico després de 7 temporades com a jugador blanc-i-blau i 158 partits jugats. El defensa castellà acabava contracte i no l'han renovat. D'altra banda, el club també ha comunicat que els 4 jugadors cedits, Romero, Terrats, Piquel i Ensongue, tampoc no seguiran com a pericos i retornaran als seus respectius clubs d'origen.
5: Sentim a Manolo González fent balanç de la temporada als mitjans del Club Perico.
9: Jo una nota mitjana hi posaria un 7, perquè tenia en compte, sense arribar a dir quan comença la temporada, que cada 11 amb 46 punts tothom hagués dit que era una molt bona temporada. La veritat és que després de la primera volta ens sap a poc perquè tots volíem més, però també s'ha donat com a positiu que al final l'equip ha tornat a superar l'any passat a nivell de puntuació de classificació i d'una situació molt complicada l'hem sabut treure endavant i amb un partit de marge que no hem tingut cap patir al final per salvar la categoria.
5: I una més de futbol, el Sabadell. Juga a les 9 del vespre, el primer partit de les semifinals del play-off per pujar a segona, el Di Stéfano contra el Castilla. El diumenge serà el torn de l'Europa contra el filial del Celta.
0: Molt bé, doncs més esports d'aquí a mitja hora en aquesta mateixa sintonia. Gràcies, Edu.
5: Bon cap de setmana.
0: Que vagi molt bé.
5: Vagi bé.
0: I nosaltres ho deixem aquí. Arribem pràcticament a les 8, però ja sabeu que la informació continua ara a la linterna d'Àngel Expósito. Que tingueu un bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Fins dilluns.